0: després que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Comencem una setmana que pot ser decisiva per al futur polític i econòmic de Catalunya. I és que el govern de Salvador Illa afronta els pròxims dies amb l'objectiu d'aconseguir finalment un acord de pressupostos amb els seus socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns. I tot apunta que serà així, que hi haurà acord i compte. Seria el segon intent de l'executiu socialista. Aquest dilluns, Esquerra reunirà el seu Consell Nacional per decidir si avala les condicions pactades amb el govern i si dona llum verda. Dimarts podria arribar la fotografia política de l'acord amb la signatura entre Salvador Illa i el president republicà Oriol Junqueras. Un dels elements centrals de la negociació és la nova línia ferroviària orbital que impulsa Esquerra. Es tracta d'un projecte de gran abast que connectaria ciutats com Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca i Vilanova de la Geltrú sense haver de passar per Barcelona. Els republicans plantegen aquesta infraestructura com una mena de quart cinturó ferroviari amb una inversió prevista de 5.000 milions d'euros assumida, com no, per l'Estat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, diu que es tracta d'una línia que servirà per equilibrar el territori.
1: Però no és menys cert que hem d'oferir aquests horitzons també de la Catalunya ferroviària 2030 amb el Pla de Rodalies, 2040 i 2050 amb l'estratègia ferroviària. I la línia orbital ferroviària forma part d'aquest paquet d'infraestructures que ens assegura aquest equilibri territorial i aquesta connectivitat del territori cap a l'àrea metropolitana i també de connectivitat entre aquests municipis.
0: Esquerra també reclama més poder institucional per a Catalunya. En les últimes hores ha agafat força la negociació perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin la majoria al Consorci de la Zona Franca, un organisme estratègic que actualment controla l'Estat. També Esquerra demana garanties sobre les inversions estatals a Catalunya. Molt bon dia, soc Yolanda Canales. Són les 7:22 d'aquest dilluns, marcat per la inestabilitat encara, amb cels tapats en general i amb precipitacions que ara poden caure de forma irregular al litoral i prelitoral. A partir de migdia, però, ja s'estendran al terç nord i també a la meitat oest. Això sí, la temperatura màxima baixarà a aquesta zona, a la meitat est, però pujarà lleugerament a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on es podran assolir avui els 24 a 26 graus. Tenim ara a Barcelona 17 graus, a Tarragona 16, 11 a Lleida, 12 a Girona i 7 a Andorra la Vella. Coneguem també l'estat del trànsit amb el Ferran Aràndiga. Molt bon dia.
2: Bon dia, comencem la setmana i la jornada d'avui dilluns amb força tranquil·litat, de moment sense accidents ni avaries. A hores d'ara destaquem que ja hi ha retencions als voltants i accessos de Barcelona, sobretot en tot el nus de la Trinitat, on arriben retencions per la C58 des de Sant Quirze del Vallès i que impacta de ple a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Ara mateix la ronda de dalt deixa retencions fins a la zona de Sarrià-Sant Gervasi i la ronda litoral fins a la Barceloneta. També trobem lentitud arreu del Vallès a la C16 des de la Floresta en direcció Barcelona pels túnels de Vallvidrera. A la AP7 ja hi ha retencions a la Roca del Vallès entre Montornès, també en sentit sud, fins a Barberà. També a la C17, a Parets del Vallès, hi ha 2 quilòmetres de lentitud, de la mateixa manera que a la C59 també hi ha retencions d'un quilòmetre en direcció Barcelona. Pel que fa al Llobregat, també l'entrada continua amb congestions per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol, i també lentitud en sentit nord per la C31 i C32 des del Prat i Gavà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Avui continuen les protestes de professors territorialitzades, en aquest cas al Barcelonès, però hi ha altres problemes dins l'àmbit educatiu. Doncs, per exemple, la manca de substitucions de professors que impacta de ple a les aules catalanes. Actualment, una de cada 5 baixes no es cobreix i l'han passat més de 800 docents van estar gairebé un mes sense relleu. Una situació que, segons les famílies, genera desigualtats i afecta directament la qualitat educativa de l'alumnat. Des de la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes alerten que el problema no és nou, però denuncien que s'ha agreujat especialment en etapes com la secundària i la formació professional i en assignatures com matemàtiques o català, on cada vegada és més difícil trobar especialistes. Ho diu el president de la FAC, Jordi de Carreras.
3: Això té un impacte directe a l'aula i en l'alumnat, i a més genera grans desigualtats. Com dius, bueno, en alguns casos són més dramàtics, com poden ser aquests, però en els altres cursos genera desigualtats entre grups, entre alumnes i fins i tot entre centres.
0: El col·lectiu reclama analitzar les causes estructurals de la manca de professorat. i un altre dia dins de la normalitat. Així recorden molts municipis petits del nord i del sud de Catalunya l'apagada elèctrica de fa un any. Una situació que expliquen no els va agafar per sorpresa, perquè els talls de subministrament formen part del seu dia a dia, especialment durant episodis de mal temps. L'alcalde de Molló, Josep Coma, assegura que l'últim tall elèctric ja el consideren gairebé normal i fins i tot poc intrusiu, perquè només va durar 2 hores.
4: Doncs nosaltres vam estar un parell d'hores sense electricitat, només. Per tant, per nosaltres va ser, de dir, un tall de mínims que no va causar cap problema a ningú, perquè tothom, malauradament, estem acostumats a talls molt més prolongats.
0: I la pressió sobre l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha augmentat després del tiroteig mortal d'aquest dissabte al barri de la Marina de Port. Junts, el PP i Vox han carregat contra el govern municipal arran de l'assassinat d'un home al carrer Mineria, un succés que els Mossos investiguen. El president del grup municipal de Junts, Jordi Martí Galbis, ha reclamat la compareixença urgent de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per donar explicacions sobre els darrers episodis de violència i inseguretat a la ciutat, i des del Partit Popular també demanen la dimissió del tinent d'alcalde de Seguretat. Temps ja pels esports i l'Espanyol, que pot respirar tranquil. Helena Condis, molt bon dia.
5: Bon dia. L'Espanyol segella la permanència a primera divisió després de guanyar el Sadar per 1-2 amb gols de Carlos Romero i Quique García, mentre que el Girona es jugarà a mantenir la categoria en una finalíssima contra l'Elx aquest dissabte. Els de Mitchell han caigut 1-0 al Metropolitano, estan a 2 punts de la salvació i això els obliga a guanyar sí o sí en l'última jornada amb un Tilibi contra l'Elx d'Eder Sarabia. El Barça, acomiad de Lewandowski en la victòria 3-1 contra el Betis. El davanter polonès, molt emocionat, diu adeu a 4 temporades al Barça, on ha guanyat 7 títols i ha marcat 119 gols. Avui està previst, per cert, l'anunci oficial de la renovació de Flick i l'acte de signatura fins al 2028, amb opció a un any més. I en MotoGP, després del greu accident a l'Alex Márquez, ja ha passat pel quiròfan per operar-se de la fractura a la vèrtebra i a la clavícula.
6: Herrera a COPE.
7: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
8: ¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
9: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
10: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
9: Si con las humedades te las tienes que ver.
10: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
11: Murprotec.
12: Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
13: Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
14: 93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
0: Continua ara mateix la informació i et seguim explicant tot el que t'interessa a Herrera en Cope. Que passis un molt bon matí.
15: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar? Y empiezas a escuchar más. ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days, toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes, Jeep, la libertad te está esperando.
16: 99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
17: ¿El mejor día del mundo? ¡Lo tenemos nosotros! ¡Ha llegado el día sin IVA de MediaMarkt! Solo hoy, 18 de mayo, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
11: con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
18: Estar informado.
19: Bueno, son las 7:30 de una mañana con el rocío de la mañana en esta mesa, en la perspectiva de la catedral y la Giralda aquí en la azotea del Hotel Querencia, desde donde vamos a comentar la noticia de ayer, que era el cuarto ciclo electoral desde diciembre, después de Aragón, de Castilla y León, de Extremadura, ahora Andalucía. Y las direcciones de los partidos van a dar una vuelta mañana, esta mañana, a los resultados electorales, que ya saben cuáles son. El PP se queda a 2 escaños de revalidar la mayoría absoluta. Vox consigue condicionar a Juanma Moreno con un crecimiento modesto, y el PSOE de María Jesús Montero perfora su suelo electoral. Todo esto lo analizamos ahora tomando café.
11: Estás escuchando Herrera en COPE.
18: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
20: Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
21: Ojo con la alarma que tienen.
20: Pues no entramos.
22: La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
23: En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Solo por ser de Moeve Go ahorras desde 10 céntimos por litro. Y si sumas energías con el plan Multi Energy, puedes acumular hasta 65 céntimos por litro. Además, con la app Moeve, llévate 2 céntimos extra por litro. Consulta condiciones en moeve.es.
24: Moeve. Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia. Felicidad de la buena.
25: Joseba Arguiñano, ¿qué hace que en Lidl huela siempre a pan recién horneado?
26: Pues que en su panadería hornean hasta 4 veces al día.
25: Claro, Joseba, como nuestro pan campeón del mundo, 750 gramos por 1,49. Ahorras un 16%, no aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
19: ¿Qué tal, chicos, chicas?
27: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Hola, hola.
28: Hola, hola.
19: Bueno, nuestro refugiado llegado en patera es Alejandro.
27: Es un bonito homenaje que le estoy rindiendo a mi abuela. He pedido un braserito para ponérmelo, se ponía ella aquí debajo.
0: Todos te hemos hecho la foto, que es una foto para enmarcar y colgar, de verdad.
19: Bueno, ¿qué dicen los medios del resultado electoral en Andalucía?
27: Pues mira, aprecio que medios de línea editorial más conservadora destacan la severa derrota socialista. Medios más afines a Moncloa se fijan, en cambio, en que el PP volverá a depender de Abascal. Luego los hay como El Confidencial, que apuestan por un titular que junta las dos ideas. Mira, victoria amarga de Moreno, manda el PSOE a la UBI, pero tendrá que pactar. Bueno, Moreno dijo en campaña que si no se mantenía la actual estabilidad llegaría el lío, y hoy son muchas las columnas que usan esa palabra, lío. Uno de ellos es Camacho, en ABC. Ve este resultado combustible para la estrategia de polarización de Sánchez. Juan Malamed destaca en su análisis para El Mundo que la vía de la centralidad de Moreno pierde fuelle en el PP, y que ahora quien gana crédito es Ayuso, que usa otro modelo, más dispuesto a ir al choque con la izquierda en la batalla cultural. El editorial del País pide al PP que haga el esfuerzo necesario para buscar el apoyo de otras formaciones que no sean Vox, y que este llamamiento no caiga en saco roto.
19: Bueno, pues vamos, si os parece, a analizarlo en dos partes. La primera, lo que hace referencia a los resultados del Partido Popular, que, como se dice hasta la saciedad, va a tener que pactar con Vox.
29: Sí, y es el mensaje que no es original, que llevan dando los españoles allí donde les preguntan desde que ha empezado este ciclo electoral. O sea, han dicho lo mismo en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, y ahora en la comunidad más poblada de España, en Andalucía. Lo que quieren es un gobierno del PP, pero no con mayoría absoluta. Quieren un gobierno del PP condicionado por Vox. Es lo que repiten una y otra vez cada vez que les preguntan. Vamos a recordar que Juanma Moreno tiene experiencia negociadora con Vox. Él llega al gobierno de la Junta de Andalucía en 2018 en coalición con Ciudadanos, pero avalando ese pacto entre PP y Ciudadanos con Vox. Es decir, que ya tendría experiencia. Es verdad que Vox ha sufrido una cierta mutación desde 2018 hasta hoy, pero no queda otra que sentarse a negociar. Y ojo, Abascal tampoco puede subirse a la parra. Quiero decir que Abascal, si mira bien los datos, se dará cuenta de que es que el PP le triplica en votos y en escaños. Con lo cual, supongo que pedirán algo más programático, que sí.

0: els de Catalunya. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales, són les 7:52 aquest dilluns en què continua o que ve marcat, millor dit, per la inestabilitat amb cels tapats i amb precipitacions que ara poden caure de forma irregular, especialment al litoral i pel litoral central, però que a partir de migdia ja s'estendran al terç nord i també a la meitat est. Això sí, la temperatura baixarà a aquestes zones una mica, però pujarà lleugerament a ponent i a les Terres de l'Ebre. Aquí es podran assolir els 24-26 graus a les hores centrals del dia. Tenim ara a Barcelona 17 graus, a Tarragona 16, 11 a Lleida, 12 a Girona i 7 a Andorra a la Vella. I el Ferran Aràndiga t'explicarà ara mateix l'estat del trànsit. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns destacant dues incidències. Tenim un accident a la A2 a l'altura d'Òdena que obliga a tallar la calçada tot just fa uns instants en ambdós sentits de la marxa, provocant un quilòmetre de lentitud. També tenim una avaria, en aquest cas a la C31 a l'altura de Gavà, que en direcció a Barcelona deixa els vehicles al voral, provocant un quilòmetre i mig també de retencions. Pel que fa a la resta de la xarxa, però, trobem també moltes cues amb molta intensitat, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions amb tot el nus de la Trinitat, on es destaca la C58, amb cua ja des de Sant Quirze, i tot plegat, doncs de retruc, com és habitual, afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A la Vallès encara tenim retencions a la AP7 en sentit Tarragona, des de la Roca i Montornès fins a Barberà del Vallès, de manera intermitent en sentit sud. També a la C16 hi ha congestió d'entrada cap a Barcelona pels túnels de Vallvidrera. Recordem, però, també que des del Llobregat continuen també les retencions en direcció a la capital catalana per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: ¿Tienes principio de cataratas? No esperes a que sea demasiado tarde. Gracias al láser Catalyst, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la catarata y verás de lejos y de cerca. Sin gafas. Primera visita gratuita informativa. 93-200-9879 o en oftalmologia3torres.com.
0: I els professors tornen a mobilitzar-se aquest dilluns. Avui és el torn dels de Barcelona, Badalona, Hospitalet, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet. Reclamen un augment de sou i també més recursos. Més recursos, per exemple, per cobrir la manca de substitució de professors. Actualment, una de cada cinc baixes no es cobreix i l'any passat més de 800 docents van estar gairebé un mes sense relleu. Una situació que, segons les famílies, genera desigualtats i afecta de ple la qualitat educativa de l'alumnat. Des de la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes alerten que el problema no és nou, però denuncien que s'ha agreujat especialment en etapes com la secundària i la formació professional i en assignatures com matemàtiques o català, on cada vegada és més difícil trobar especialistes. Escoltem el president de la FAC, Jordi de Carreras.
3: Això té un impacte directe a l'aula i en l'alumnat, i a més genera grans desigualtats. Com dius, bueno, en alguns casos són més dramàtics, com poden ser aquests, però en els altres cursos genera desigualtats entre grups, entre alumnes i fins i tot entre centres.
0: I també us parlem ara de la normalitat entre cometes que viuen molts municipis petits del nord i del sud de Catalunya per les contínues apagades elèctriques que pateixen, especialment durant episodis de mal temps. L'alcalde de Molló, Josep Coma, assegura que l'últim tall elèctric ja el consideren gairebé normal i fins i tot poc intrusiu, perquè només va durar un parell d'hores.
4: Doncs nosaltres vam estar un parell d'hores sense electricitat, només. Per tant, per nosaltres va ser, de dir, un tall de mínims que no va causar cap problema a ningú, perquè tothom, malauradament, estem acostumats a talls molt més prolongats.
0: I t'expliquem també que Junts, PP i Vox han carregat contra el govern municipal arran de l'assassinat d'un home al carrer Mineria, un succés que els Mossos d'Esquadra estan investigant. Des de Junts reclamen la compareixença urgent de l'alcalde de Barcelona per donar explicacions sobre aquests episodis de violència a la ciutat. Temps ja pels esports i l'Espanyol, que pot respirar ja tranquil. Helena Condis, molt bon dia.
5: Bon dia. L'Espanyol segella la permanència a primera divisió després de guanyar el Sadar per 1-2 amb gols de Carlos Romero i Quique García, mentre que el Girona es jugarà a mantenir la categoria en una finalíssima contra l'Elx aquest dissabte. Els de Mitchell han caigut 1-0 al Metropolitano, estan a dos punts de la salvació i això els obliga a guanyar sí o sí en l'última jornada amb un Tilibi contra l'Elx d'Eder Sarabia. El Barça acomiad de Lewandowski en la victòria 3-1 contra el Betis. El davanter polonès, molt emocionat, diu adeu a quatre temporades al Barça, on ha guanyat 7 títols i ha marcat 119 gols. Avui està previst, per cert, l'anunci oficial de la renovació de Flick i l'acte de signatura fins al 2028, amb opció a un any més. I amb MotoGP, després del greu accident a l'Alex Márquez, ja ha passat pel quiròfan per operar-se de la fractura a la vèrtebra i a la clavícula.
6: Herrera a COPE.
7: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.

0: todavía hay algo que celebrar.
1: Ibéricos Navidul.
2: ¿Tu compra diaria sin sorpresas? Sí. Llegan los precios fijos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Más de 300 productos de tu cesta diaria sin cambio de precio. Frutas, verduras, carnes, pescados. Y con la calidad garantizada a precio fijo. Búscalos en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda, web y app.
3: Seguimos con los contenidos de su COPE más próxima.
4: Herrera en COPE.
5: La mañana.
6: COPE Cataluña y Andorra.
5: Estàs informat. Fer un Bizum deixarà de servir només per enviar diners a amics o familiars. I és que a partir d'aquesta setmana, d'avui mateix, de fet, la plataforma de pagaments començarà a introduir-se també als comerços físics i entrarà així a competir directament amb altres sistemes. La novetat permetrà pagar costant el mòbil al Datàfon gràcies a la tecnologia NFC. En una primera fase, però, el desplegament serà limitat i gradual. Algunes entitats integraran el servei dins la seva aplicació bancària, mentre que altres bancs requeriran descarregar una nova aplicació específica, Bizum Pay, que encara no té data definitiva de llançament general. El sector financer veu aquest pas com una evolució natural d'una eina que s'ha convertit en habitual en el dia a dia de milions de persones. De fet, des de la seva creació el 2016, Bizum ha passat d'un milió d'usuaris el primer any a superar els 25 milions el 2025. I d'això, d'aquesta situació, et parlarem avui al llarg de la nostra programació a COPE Catalunya i Andorra. Serà un dels focus destacats a l'actualitat d'aquest dilluns, que pel que fa al temps estarà marcat per la inestabilitat, amb cels tapats en general i també amb precipitacions, que ara poden caure de forma més irregular al litoral i prelitoral, però a partir de migdia ja s'estendran al terç nord i també a la meitat oest. La temperatura màxima serà més baixa precisament a aquesta zona, la meitat est, però pujarà a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on es podran assolir els 24-26 graus. Tenim ara 17 graus a Barcelona, 16 a Tarragona, 13 a Lleida, 12 a Girona i 7 a Andorra a la Vella. També donem un cop d'ull ara mateix a l'estat del trànsit. Ferran Aràndiga, molt bon dia.
7: Bon dia, continuem la jornada d'avui dilluns, ara destacant dos accidents. El primer, que ha estat a la A2, a l'altura d'Òdena, que talla la calçada encara en sentit Barcelona i obliga a obrir un desviament senyalitzat per la sortida 549. El segon accident ha estat a la B23, a l'altura de Sant Joan d'Espí, que talla la sortida 3 en direcció a Barcelona, deixant fins a 4 quilòmetres de retencions. On també hi ha cues amb molta intensitat és en tot el nus de la Trinitat, amb complicacions de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions per la C58 des de Sant Quirze i també a la AP7, amb cues en sentit Tarragona des de la Roca fins a Barberà. També trobem la congestió habitual per la C16 pels túnels de Vallvidrera en direcció Ronda de Dalt. Finalment, també des del Llobregat, cal recordar que encara trobem lentitud a la A2 i a la B23, ja des de Pallejà i el Papiol cap a Barcelona. També en sentit nord tenim retencions des del Prat i Viladecans durant 2,5 km. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
8: El Consorci de la Zona Franca us ofereix la bona notícia econòmica.
5: Les subvencions de rehabilitació per al món rural es podran sol·licitar a partir d'avui i per un període de 4 mesos fins al 18 de setembre. El programa, gestionat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, s'adreça a 590 municipis amb l'objectiu de facilitar l'accés a l'habitatge i contribuir al repoblament d'aquests territoris. La convocatòria està dotada amb 5 milions d'euros i es prioritzarà la rehabilitació d'habitatges que hagin estat desocupats almenys durant els dos darrers anys i allotjaments dotacionals a partir de la transformació d'edificis públics en desús, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqui.
8: El Consorci de la Zona Franca us ha ofert la bona notícia econòmica.
5: Herrera a COPE.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
9: Ven al balneario de Panticosa, un lugar donde el tiempo se detiene entre montañas imponentes y aguas termales milenarias. Una combinación perfecta de bienestar, confort y conexión con la naturaleza. Regálate el descanso que mereces. Más información en panticosa.com.
10: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores que le asesorarán sobre sus derechos y obligaciones y le ofrecerán una gestión contable y laboral Cabedo, abogados y economistas. En Vía Augusta 94, esquina Madrazo, y en cabedo.com. También en Madrid y Valencia.
0: ¿Empiezas a notar los principios de la vista cansada? Gracias al láser Catalyst, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la presbicia de forma rápida y definitiva. Primera visita gratuita informativa. 93-200-9879 o en oftalmología3torres.com.
1: Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
5: Continua la informació i et seguim explicant tot el que t'interessa a Herrera en Cope. Que tinguis un molt bon matí.
11: Con la llegada del calor, el cambio de temperatura y los aires acondicionados, es fácil que nuestras defensas se resientan. Por eso, cada día es importante cuidarse con Actimel. Contiene probióticos naturales LKCI y además tiene vitaminas que ayudan al sistema inmunitario. Y ahora descubre el nuevo Actimel, el único LKCI sin azúcares añadidos ni edulcorantes. Pruébalo ya.
12: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
13: Carglass cambia, Carglass repara.

0: tenim les dades, eh? No tenim les dades que puguin corroborar això, però sí que és cert que estem veient cada setmana, aquests dies, episodis, no?, amb armes. Sí que portem molt de temps dient, i també ho hem dit en aquest programa, José Miguel, sí, que hi ha més presència d'armes al carrer, tant d'armes blanques com d'armes de foc, sobretot associada a grups organitzats, no?, sobretot vinculats a àmbits com, per exemple, el narcotràfic, entre d'altres motius, perquè ara les armes són molt més barates o molt més fàcils d'aconseguir, doncs, que fa just una dècada, no? Per tant, per combatre aquesta criminalitat organitzada, el que necessitem és, evidentment, més investigació, més presència preventiva i més suport, sobretot als agents que treballen al carrer, a peu de carrer, no? Perquè al final, quan la violència puja, no?, d'intensitat, sí, doncs també hem de nosaltres obeir a aquest canvi, no?, i augmentar la capacitat de resposta.
1: Ima, estan relacionats tots, no sé, això estava llegint sobre informes i demés, que estan relacionats principalment amb narcotràfic, aquests tipus de... i ajustes de cuentas i aquestes coses tan mafioses.
0: Sí, fa poc també vam parlar d'aquells morts, recordaràs, no?, també a l'Eixample de Barcelona, sí, en plena via pública, una al portal d'on vivia, no?, que evidentment tot això genera aquesta alarma, però sí, en aquests casos estaven associats i estan associats en principi, doncs, a bandes delinqüencials de criminalitat relacionades amb narcotràfic. Per tant, és una violència que preocupa la ciutadania i que està fent un salt qualitatiu en aquest sentit, no? Però és, bàsicament obeeix a aquest motiu.
1: Clar, en un principi parlem de la seguretat dels ciutadans, però clar, davant d'això, la seguretat dels propis policies, dels Mossos d'Esquadra, està a l'alçada d'això? No sé si m'explico amb la pregunta, si m'ho he explicat prou. Augmenta no és el mateix una navalla o detenir un lladre que persones amb pistoles i subfusells, vull dir, no és el mateix. Com està el nivell de seguretat de les patrulles?
0: Nosaltres treballem amb aquesta línia per millorar la capacitat operativa, doncs, amb més presència policial que puguin donar suport, però evidentment també amb una resposta institucional, no? És el que demanem sempre de manera recurrent i ho hem fet molts cops en aquest programa, més suport als agents a través d'eines per treballar, però evidentment amb aquest tipus d'elements són difícils de combatre, no? Sobretot quan són això, un tiroteig a ple dia a peu de carrer, però evidentment nosaltres com a seguretat pública hem de fer canvis en aquest sentit, no? Hem d'avançar a mesura, doncs, que augmenta el termòmetre en aquest sentit del carrer, no?
1: Però realment, i amb això ja acabo, tanco una mica tancant el cercle de com hem començat la xerrada conforme a les xifres, perquè les xifres diuen que tot això baixa, però la sensació és que no. O és que són més greus i criden més l'atenció?
0: Sí, en realitat els delictes en general han baixat. Hauríem de veure què passa amb els delictes amb armes de foc, perquè m'antic, segurament les dades no estan actualitzades. Les últimes que s'oferien crec recordar que eren fins al 2025, però no es pot dir que Catalunya sigui un territori descontrolat, com alguns voldran ara, no?, afegir al seu discurs, perquè això també alimenta discursos i, doncs, que no ens agradaria nosaltres alimentar, no? Però sí que és veritat que s'ha de dir de manera clara i meridiana, no?, hi ha una violència més visible i, evidentment, doncs, més intimidant.
1: Era una cosa previsible, és a dir... clar, a veure, quan dic previsible és... moltes vegades hem parlat de que Catalunya s'havia convertit per la seva situació climàtica i situació estratègica geogràfica en una mena de súper de la marihuana i de cultius i narcotràfic. Es podia preveure aquestes rivalitats i aquests tirotejos? Era una qüestió previsible?
0: Doncs sí, de fet, des de Mossos mateix ja es va avisar que el narcotràfic involucraria cada cop més esferes i que, per tant, s'havia de donar capacitat de resposta a això. Vull dir que des de la divisió, ara no recordo si va ser la divisió d'investigació criminal, però es va alertar fa temps que aquesta petjada, no?, que deixen les bandes, doncs, cada cop és més violenta, que cada cop actuen de manera més violenta i més coordinada per defensar els seus territoris i que, per tant, nosaltres havíem de donar resposta. Això es va alertar no aquest any ni l'anterior, sinó ja fa bastant de temps. Vull dir que, per tant, va amb la línia del que ja es va preveure des de la mateixa organització.
1: Doncs, Ima Viudes, portaveu del Sindicat Sant Pere de Mossos d'Esquadra, com sempre, moltíssimes gràcies per la xerrada i les explicacions. Molt amable, una abraçada molt forta.
0: Gràcies a tu.
1: Cuida't, Ima. Arribem a la una i continuem.

0: Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Després tornem per parlar de ferrocarrils.
1: És la una de la tarde, són les 12 en les Islas Canàries.
2: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodia Cope.
3: Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, esto es Mediodía Cope de este lunes maravilloso 18 de mayo desde no un menos precioso Hotel Querencia en Sevilla, ¿eh? Y este lunes es el día después. El día después de las elecciones en Andalucía que nos dejan varios titulares y alguna reflexión. Los titulares serían: Juanma Moreno arrasa en Andalucía en las segundas elecciones autonómicas con más participación. Ha ganado 150.000 votos, se queda a dos de la mayoría absoluta, 8 años después de llegar a San Telmo. El segundo titular sería que el Partido Socialista se desploma. Quinto suelo que rompe el Partido Socialista en una convocatoria electoral. Desplome en Extremadura, desplome en Aragón, desplome en Castilla y León, desplome aquí en Andalucía y buscan el centro de la tierra, ¿eh? Y también te digo, inexplicable que todavía tengan 18 diputados con la que está cayendo de corrupción institucionalizada y de persecución fiscal en nuestro país. El presidente de Castilla-La Mancha, Paje, acaba de decir esto.
4: Desde que se pactó en el 23 al precio insufrible de la igualdad, los ciudadanos están hablando elección tras elección y están mandando un mensaje muy claro, muy nítido. Pero es evidente que ese mensaje, cuando el destinatario al que va dirigido no lo quiere entender o mira para otro lado, los ciudadanos dan el mismo mensaje y más alto cada vez.
1: Y el tercer titular sería que el resultado de las urnas dice que Vox tiene que ser el socio natural del Partido Popular. Se lo están pidiendo los electores de derecha y de derecha liberal en todas las convocatorias. El Partido Popular más Vox suma un 56% del electorado. El Partido Popular más Vox doblan los votos de la izquierda en Andalucía y el Partido Popular tiene más diputados que toda la izquierda junta. Así que, visto esto, ¿cuáles serían las reflexiones? Mira, la primera, si el Partido Socialista está buscando para las generales 500.000 votos más en Andalucía, ya se puede poner a buscar, ¿eh? Porque el bloque de la derecha ha sacado 2.200.000 votos y el bloque de la izquierda 1.3 millones. En Andalucía, como en Aragón, la extrema izquierda que triunfa es nacionalista, es decir, la que se consigue gracias a las subvenciones por ser distintos a lo que une a los españoles. Adelante Andalucía es como Xunta aragonesista, comunistas elaborados y excluyentes desde el momento en el que lo que buscan es lo distinto frente a la unidad. Hay una realidad que, como la gota malaya, se repite constantemente, lo decía Paje. Los votantes del Partido Popular quieren a Vox en la ecuación. Las campañas electorales del PP tienen que dejar de ser campañas anti-Vox y empezar a ser campañas que seduzcan a sus votantes. Es Juanma Moreno el que fijó el objetivo de estas elecciones: no necesitar a Vox. Y esto era absurdo. Y por último, en el peor de los casos, queda un año de sanchismo que va a ser demoledor para sus intereses. Tiempo más que suficiente para que Feijóo articule una propuesta electoral atractiva que se dirija a su votante actual y potencial. Mira, los temas que están moviendo el voto en nuestro país de manera más clara son evidentes: España, la inmigración, la vivienda, la corrupción, los impuestos y todo. La situación de descomposición institucional en España, la inmigración descontrolada, la ruptura del mercado de la vivienda, del mercado laboral y ese crecimiento de la clase media baja, destruyendo a la clase media, son todo consecuencias de 8 años de sanchismo. Una vez claro el diagnóstico, solo falta una propuesta valiente.
3: Pilar García de la Granja.
2: Mediodía COPE.
1: Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Ángela Sánchez. Shakira,
5: absuelta de fraude fiscal, Hacienda tendrá que devolverle 60 millones de euros más intereses. La agencia tributaria no ha podido demostrar que la cantante colombiana residió en 2011 en nuestro país más de 183 días.
1: Begoña Gómez.
5: La mujer del presidente del gobierno pide su absolución y asegura que no cometió delito alguno, lo dice el escrito de conclusiones a su fecha que acabamos de conocer.
1: Ya hay fecha para la primera encíclica del Papa, Ángela.
5: La primera de León XIV, sí, Pilar, el lunes que viene, 25 de mayo, va a publicar Magnífica Humanitas, dedicada al cuidado de las personas en la era de la inteligencia artificial.
1: Médicos.
5: Y han entrado ya en su cuarta semana de huelga sin avances con el Ministerio de Sanidad, un conflicto que está estancado. En unos minutos, aquí en Mediodía COPE, hablamos con un médico internista.
1: ¿Y premios Bravo?
5: Javier Cerca, a Lauda Ruiz de Azúa, Rosalía, Carlos Roca, la Fundación COPE, que imparte el máster COPE, y José Luis Pérez, son algunos de los galardonados por la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social.
1: Gracias, Ángela. Y en el deporte, que nos trae este lunes José Luis Corrochano. Buenas tardes.
6: Pilar, buenas tardes. Tres nombres propios en el Real Madrid: Mourinho, Enrique Riquelme y Dani Carvajal, que acaba de anunciar que se marcha del Real Madrid. Melchor Ruiz.
7: Sí, comunicado del Real Madrid, donde Florentino Pérez denomina a Carvajal como una leyenda del fútbol mundial y seguramente uno de los referentes de este equipo. Dice que Carvajal termina una etapa maravillosa de esta a la conclusión de esta temporada. Es uno de los cinco jugadores que ha conseguido 6 Champions, 23 temporadas en el Real Madrid, 10 en la cantera, 13 en el primer equipo, con los que ha conseguido 27 títulos.
6: Carvajal se despide este fin de semana con el partido contra el Athletic de Bilbao. Mourinho dijo el sábado que espera esta semana una conversación con el Real Madrid. Y el otro asunto es si habrá o no elecciones. El sábado 23 se acaba el plazo para presentar las candidaturas y acaba de publicar el Confidencial que Enrique Riquelme ha decidido presentarse a las elecciones. A las 2 de la tarde está prevista la firma de renovación de Hansi Flick con el Barcelona hasta el año 2028 y estamos pendientes de unas pruebas a Fermín con un problema en el quinto metatarsiano del pie derecho. Y una noticia más, informa Quique Iglesias que Manolo González va a seguir un año más en el Español.
1: Gracias, Corro. Esto es Mediodía COPE.
3: Migdia.
8: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
0: No és d'estranyar que Manolo González continuï a l'Espanyol. S'ho ha guanyat de moltes maneres, s'ho ha guanyat, de moltes maneres. Bé, benvinguts a migdia a COPE, a Catalunya i Andorra. Benvinguts i ben trobats. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres i parlem d'infraestructures. Parlem d'infraestructures, però per parlar d'infraestructures, per començar, hem d'entendre d'on ve tot això del que parlarem. I tot això del que ve precisament de la futura aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Que s'aprovin uns pressupostos en aquest país, sigui on sigui, doncs ja és una... I és una novetat, i és una notícia, eh? Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
9: Què tal?
0: Sembla que ja tenim a l'horitzó la futura aprovació d'aquests pressupostos, no?
9: Sí, el camí sembla que està lliure, però per això ens hem hagut d'esperar a que passin les eleccions a Andalusia, que de totes maneres el Partit Socialista tampoc és que li hagi servit de gaire, no? No volien, si aprovaven els pressupostos, tenint en compte les sessions, i que ara us explicarem, del PSC, especialment Esquerra Republicana, doncs no volien entorpir el camí a Maria Jesús Montero, però el cert és que no ha servit de gran
0: res.
9: Cosa, com deia.
0: De res.
9: Però bueno, tot està encarrilat. De fet, aquest dilluns a la tarda es reunirà el Consell Nacional d'Esquerra per decidir si avala les condicions pactades amb el govern, amb el PSC. Si dona llum verda, demà ja podria arribar la fotografia política, per dir-ho d'alguna forma, de l'acord, amb la signatura entre Salvador Illa i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Un dels elements centrals de la negociació és, ja ho comentaves, és la nova línia ferroviària orbital que impulsa Esquerra. Es tracta d'un projecte de gran abast que connectaria ciutats com Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense haver de passar per Barcelona. Això és com una mena de quart cinturó ferroviari.
0: Sí, senyor.
9: Això val diners, una inversió d'uns 5.200 milions d'euros que hauria d'assumir l'Estat. Que això ja s'ha de veure, clar. Amb l'horitzó de completar-se cap al 2040.
0: Això ho ha d'assumir l'Estat.
9: Aquesta és la idea. S'ha de veure la lletra petita, però, clar, la idea d'Esquerra és que ho assumeixi l'Estat.
0: Jo estic una mica perdut amb això. No sé si em pots posar... Ara et ficaré en un bassal, perquè no sé si tu ho sabràs o no. Suposo que millor que jo, segur. A veure, però això no s'ha traspassat a la Generalitat, el tema Rodalies i Ferroviaris? No,
9: no
0: s'ha traspassat encara, no?
9: Que va.
0: La xarxa depèn de l'Estat.
9: Fàcil. És que no serà fàcil, perquè aquí hi ha un problema. Si es vol circular també per Europa, que les mercaderies vagin cap a Europa...
0: Sí.
9: ha de tenir una determinada condició, que si traspasses a la Generalitat, això ja no es pot mantenir. Per això no tots són flors i violes. O sigui, que és que no serà fàcil i al final, per molt que diguin, o sigui, no serà un traspàs a la Generalitat. L'Estat ha de ser-hi, sí o sí. Clar. I fins i tot amb una majoria, encara que sigui del 51%, però ha de ser en aquest nou òrgan gestor de les infraestructures i fins i tot amb majoria. Perquè per molt que diguin, no és tan fàcil.
0: És a dir, que tota aquesta gestió d'aquesta, de la nova Renfe, d'aquesta nova empresa que s'ha fet per coordinar-ho tot...
9: Ara mateix res.
0: És una qüestió que ara mateix
9: res.
0: Absolutament res,
9: es
0: no?
9: Es parla d'això de la R1, que és la primera que en teoria hauria de controlar la Generalitat, però sí, fins i tot amb aquesta sessió que es fa a la nova empresa de Rodalies, ara mateix... qui té majoria és l'operadora, eh? És Renfe, és l'Estat.
0: És Renfe, sí.
9: És l'Estat, precisament per això.
0: No,
9: perquè no es pot treure de la xarxa ferroviària d'interès general, això està clar.
0: Els treballadors de Renfe ja ho demanaven així.
9: És que no és tan fàcil. Aquí flors i violes, però no és tan fàcil. I un dels problemes que precisament ens comentava l'exministra Ana Pastor, l'exministra de Foment, és que les línies són les que són. I la Generalitat el que sí gestiona és el trajecte, els horaris,
0: sí,
9: i ho ha carregat tant i de tal manera...
0: que no dona
9: l'abast,
0: que no dona.
9: Exacte.
0: Que s'ho diguin els usuaris de Rodalies diàriament, eh?
9: Aquesta
0: jo
9: una,
0: mateix,
9: eh?
0: Aquest matí. Mare
9: per meva. Exemple, aquesta és una, però res, 5 cèntims. El Consorci de la Zona Franca també volen que la Generalitat i l'Ajuntament tinguin majoria. Poca broma el que es juga amb el Consorci, eh? Dona feina a més de 137.000 persones, de més de 330 empreses i contribueix al PIB amb més de 9.000 milions d'euros. I, evidentment, que també es doti a l'Agència Tributària de Catalunya de més recursos, no? En aquest cas, 527 milions d'euros, amb l'objectiu de que faci la gestió integral, no? Que tingui la gestió integral a Catalunya. En definitiva, que tingui les claus de l'etament,
0: sí,
9: com s'acostuma a dir la Generalitat. Poca broma, eh? Què es demana? Poca broma. Clar, tenint en compte aquest panorama, a veure qui anuncia això abans de les eleccions d'Andalusia. I això només són tres pinzellades d'última hora.
0: Pues és igual, la tarda o d'hora això s'haurà de denunciar, possiblement també de denunciar en funció de com ho enfoquis, i ja veurem. Des del punt de vista de Rodalies, mireu, aquesta línia orbital, aquests 5.000 i pico milions que ens comentava la Yolanda que estan previstos per invertir, per construir-la, la línia orbital parcialment ja està construïda perquè hi ha zones que coincideixen amb trams que ja estan en servei. Però clar, en principi un anunci de cara a l'usuari és bo. Tot això és bo. És a dir, tenir més infraestructures, una línia orbital, que no és una cosa nova, és una idea que ja venia de fa temps, és una qüestió bona. Ara, a partir d'aquí, reflexionem. Això ajudarà a descongestionar les línies de Rodalies que tenim ara? Després, ara mateix és el moment de llançar-se cap aquí? Tenim com tenim ara mateix la xarxa de Rodalies, que los horarios, la web va por su lado, los trenes aparecen por el otro, en fi, qualsevol moment, jo mateix aquest matí he tingut aquesta experiència d'un tren que apareix del no-res i que anava cap a un lloc que no tenia res a veure amb l'anunciat. Això passa diàriament cada minut. Com ho mirem, això? Doncs en parlem. I en parlem amb el senyor Joan Carles Salmerón. El senyor Joan Carles Salmerón és expert en transport i director de Terminus i Centre d'Estudis de Transport. Joan Carles, bon dia, benvingut.
10: Bon dia.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, d'entrada, aquesta línia orbital es pot fer?
10: Sí, i tant, es pot fer. La cosa és que, com bé deies a la introducció, no podem oblidar que com a societat hem d'exigir que es compleixi tot el pla de Rodalies, que es posi tota la xarxa ferroviària de Rodalies al dia. Ara han començat inversions, però no són suficients. Han de seguir endavant aquestes inversions i s'ha de posar la xarxa ferroviària al dia. I també és veritat que l'anunci d'avui és bastant important, és molt important, perquè l'anunci d'avui demostra com aquesta xarxa ferroviària i al final la xarxa de transport públic creixerà tant i tant en els propers anys que també serà necessària una cosa com la línia orbital.
0: Clar, està bé que creixi, però possiblement tots aquests diners no harien millor el que tu deies ara mateix, no? L'acabar de mantenir el que ja tenim i posar-ho al dia.
10: Sí, una cosa ha d'estar completament, hem d'exigir que una cosa estigui completament separada de l'altra. Aquestes inversions que han començat, tot just han començat amb la xarxa de Rodalies, han de seguir i no ens han de distreure amb la línia orbital ferroviària, que també és necessària, però ha d'anar completament al marge uns diners d'uns altres.
0: Dóna la sensació que quan parlem d'aquestes situacions de línies orbitals estem parlant de projectes que a vegades són tan eterns que no sé si s'acaben complimentant, o quan toca posar-los en marxa hi han altres necessitats que fan obsoletes o deixen obsoletes aquestes històries.
10: Per desgràcia, vivim a Catalunya on les infraestructures moltes vegades sempre passen, com bé deies, a segon pla. Fins i tot en aquest cas podem contemplar-ho com una ronda ferroviària. I evidentment fa 30 i 40 anys que tenim aquesta ronda a nivell viari, a nivell d'autovies, i en canvi no a nivell ferroviari. I a qualsevol altre país d'Europa això ja estaria fet, i no encara haurem d'esperar 20 anys fins que això es faci. Sí.
0: Com, bàsicament, quan parlem de transport ferroviari, de rodalies o de mercaderies, estem parlant de sostenibilitat, estem parlant d'un transport massiu de viatgers i passatgers. I parlant d'això del tema rodalies, Joan Carles, deies que les inversions encara no són les que haurien de ser. Clar, no sé si va ser el ministre el que va dir no, Rodalies està para tirarlo abajo y volverlo a hacer. Això penso que ho va dir, no? Hosti, tan malament està la cosa.
10: Sí, per això des del mes de gener reclamàvem, quan va haver-hi tot l'inici del caos de Rodalies, reclamàvem una doble actuació, però que aquesta doble actuació havia de començar de manera immediata. Per un costat s'han d'arreglar i han de seguir aquestes inversions, han de seguir molt en el temps aquestes inversions per posar la xarxa ferroviària al dia. Perquè, com va dir el ministre, la xarxa de Rodalies avui està destrossada. I llavors s'ha de posar al dia i ha de fer un servei, aquest dret essencial que és la mobilitat, ha de fer un servei eficient. I en paral·lel, i que també ha de començar ja, s'han de planificar les infraestructures de futur. Però perquè aquestes infraestructures de futur estiguin fetes en aquest futur, a 15-20 anys, també s'han de començar ara. Per això dèiem que s'ha d'actuar amb aquest doble front. És probable que la línia orbital ferroviària sigui una d'aquestes obres de futur que serveixin per unir tota la xarxa ferroviària sense passar per Barcelona. Però també han d'haver-hi altres obres a part d'aquestes. Sí.
0: Doncs tant de bo sigui així i que ho vegi, que no mori abans de veure tot això acabat, que seria una qüestió interessant perquè a vegades s'ha dilata massa en el temps. Senyor Joan Carles Salmenor, expert en transport i director de Terminus i Centre d'Estudis de Transport, escolta, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet sobre tot això, molt amable.
10: Gràcies a vosaltres, fins a propera.
0: A propera, moltes gràcies. Mireu, d'entrada, bàsicament, si posem xifres a aquesta línia orbital, serien 120 quilòmetres de línia, 40 estacions, i el que ens explicava la Yolanda Canales, 1.200 milions d'euros d'inversió fins al 2041. Bàsicament, ara mateix, d'aquestes 40 estacions, 23 serien noves. La resta, les 17 que queden, ja estan en servei. I ara mateix, l'única que té finançament garantit a través del Pla de Rodalies és entre Granollers i Terrassa. La culminació està prevista el 2041. Bueno, ja echemos, que la cosa ja sabeu com va així, no sé que canviï molt. Va, que de seguida anirem cap a parlar de la vaga que tenim a sobre. Avui ja sabeu que els docents estan mobilitzats, un dia bastant mogudet en qüestions de pluges i temps al barcelonès, però avui la vaga dels docents està concentrada al barcelonès. De seguida en parlarem d'això, farem 5 cèntims aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra. Però abans, ja sabeu que les coses de canviar noms van com van. I segurament ja has vist que Securitas Direct és ara Verisure. I saps per què? Doncs perquè darrerament s'ha convertit en el número 1 d'alarmes del món i volen unificar la seva marca a nivell global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota la mateixa marca, Verisure. Verisure. Doncs canviar només el nom, però seguiran sent els primers en protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, responent davant el perill en menys de 20 segons i oferint un servei extraordinari valorat en 9 sobre 10. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
2: Escuchas Mediodía Cope.
3: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
11: Por si le echabais de menos.
12: ¿Y usted no abre nunca la boca? No.
11: Ha vuelto.
12: ¡Chico, qué sorpresa!
11: Porque Chuck Norris no desaparece. Desaparecen otros. Desaparecido en combate. 1, 2 y 3. El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
13: Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
14: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
13: Hazte mutuero.
14: Condiciones en Mutua.es.
15: Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en Carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
16: Carglass cambia. Carglass repara.
17: Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Esos son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil, para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
18: 99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en Sol Optical.
19: Llega el mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Ahora con tu paquete fútbol tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Y además, por tiempo limitado, llévate una Smart TV TCL 55 pulgadas y ahorra hasta 502 euros. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
20: El Betia y Caser.
21: Caser y el Betia.
20: Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
21: Porque juntos mejoramos para ti.
22: Migdia.
23: COPE Catalunya i Andorra.
22: Estàs informat.
0: Avui els docents han manifestat a Barcelona sota la pluja, una pluja constant, potent, per exigir a Educació que atengui les seves demandes. Bàsicament, els sindicats han reclamat als grups polítics que no donin suport a uns comptes, parlant de pressupostos, tot relacionat, que no reverteixin en l'emergència educativa. Ha plogut, i molt, i allà hem estat també mullant-se de valent el Guillermo Castro, que ja s'ha pres uns quants cafès per intentar trencar l'or. Guillem, com estàs? Bon dia, benvingut.
24: Bon dia, José Miguel.
0: On t'has refugiat ara mateix, de la pluja?
24: Ara mateix estic davant d'una cafeteria, on estic a una cafeteria, per prendre'm el tercer, perquè realment estic passant molt de fred aquí fora, i jo crec que fins i tot els manifestants també, perquè he estat parlant amb alguns que ja marxaven cap a casa, degut a aquesta pluja que ha esdevingut quasi torrencial a la ciutat de Barcelona.
0: T'has de prendre un cafetó amb llet, una cosa més contundent, un cafè sol, és una mica així, i acabaràs dels nervis. Rei, vindràs aquí,
24: sí,
0: que semblarà
24: sí, no,
0: que tinguis...
24: Sí, això està clar. Encara que tinc un dia llarg, està clar que aquests cafès em tornaran una mica boig, la veritat.
0: Bé, com ha anat la... Explica'ns, com ha anat la manifestació i les protestes? Què has vist,
24: doncs,
0: Guillem?
24: Doncs aquesta manifestació s'ha mogut des de Sagrada Família, on s'ha fet una petita performance. Després ha passat a Jardinets de Gràcia, on ha començat la verdadera sí. mobilització, per dir-ho així,
0: sí.
24: fins al Departament d'Educació. I precisament en aquesta manifestació hem parlat amb l'Àngel Segarra, portaveu de la Intersindical, per saber com veu demà aquesta reunió a la mesa sectorial per a veure si acorden o no, per fi, unes condicions justes.
25: Bé, estem rebent unes propostes, però són molt insuficients, perquè portem un dèficit acumulat de molts anys, més d'un decenni, i les últimes ofertes que han arribat no satisfan ni de prop les nostres demandes, que són molt necessàries, i estem en un moment límit a educació.
26: I com de prop ho veus? Tu creus que a partir de demà començarà a prendre-us més en sèrio educació?
25: Ens agradaria molt, i esperem que Educació faci ja un apropament seriós a les nostres reivindicacions, perquè són les reivindicacions de la nostra societat. Ens mereixem un sistema educatiu molt més ben proveït i esperem que sigui així, però fa pensar que les coses no s'estan movent com voldríem. Hem arribat també a un moment en què hi ha masses coses sobre la taula. Entenem que per les famílies i que per la societat això és difícil, però ha estat així. Portem molts anys que no s'ha invertit en educació el que s'ha d'invertir. S'hauria d'invertir un 6% del PIB i no s'ha arribat ni al 2 o al 3, i ens trobem en aquest moment que és un aixucac fort per tota la societat i pel sistema educatiu.
0: Bé, és el que explicava bàsicament tot això. Guillem, no sé si saps si has preguntat pel tema de que van, o la proposta de la possible vaga indefinida que es proposarà si això comença a no arreglar-se.
24: En teoria, he estat parlant amb uns quants portaveus i m'han dit que és una possibilitat que s'està valorant, perquè és un problema que, com bé ha dit aquest home, no els estan escoltant. Llavors, pues, és una possibilitat bastant real ara mateix.
0: Plou molt?
24: Sí, segueix plovent i, de fet, els manifestants han pujat fa escassos 20 minuts carrer Aribau amunt per encetar Via Augusta i arribada finalment al departament. I, clar, tot enmig d'una tempesta, i jo crec que han anat perdent gent, com he comentat abans.
0: Sí, sí, jo, és que l'està caient de valent. Ara mateix a Barcelona hi ha hagut un moment, i pel que m'expliques ara mateix encara està plovent i de valena allà fora.
24: Sí, sí, sí, exacte.
0: Si no tinc finestres aquí a l'estudi, no puc veure si plou o no plou. És una qüestió guillenca.
24: Ja t'ho dic jo, ja t'ho dic jo.
0: Bé, sobretot, no et refredis, que no estem per baixes, vale? Tu...
24: No, sí, sí, no et preocupis.
0: La bufanda, si cal, el que calgui, d'acord?
24: D'acord.
0: Una abraçada, Guillem, gràcies.
24: Igualment.
0: Adéu, gràcies, Guillem. Doncs, bé, bàsicament, aquesta tarda és el que estava marcant el Meteocat, eh? Pluges i una alerta, sobretot des del Garraf fins a l'Alt Empordà, hi ha una alerta per intensitat de pluja a tota aquesta façana, sobretot molt concentrat també en les comarques de Girona, en aquesta alerta per intensitat de pluja serà taronja. Bé, tornant al tema docents, la performance que estava parlant abans el Guillem és que bàsicament han barrat el pas d'accés a la Sagrada Família. Aquesta performance impedia l'accés a la Sagrada Família. Imagineu l'empipament d'aquells turistes, aquelles persones, els turistes que no deuen entendre res del que està passant, i, bueno, anava a dir, les persones que sí, que no sé si són les que en aquell moment estaven accedint a la Sagrada Família, amb tota la cua que hi ha i temps d'espera que hi ha per accedir a la Sagrada Família i no et deixen entrar. Suposo que l'empipament hauria de ser important. Va, de seguida arribarem a dos quarts, serà el moment d'actualitzar la informació de servei, ja fes 5 cèntims del temps que ens espera de cara a aquesta tarda. Parlem del trànsit, els esports amb la salvació de l'Espanyol, la renovació de Manolo, i després parlarem d'una qüestió interessantíssima, el boom dels vestits de graduació. Tal i com escolteu, això de les festes de graduació, de posar-se de... punto, posar-se superguai, vestir-se bé, és molt de festes dels Estats Units. Bé, ja ho sé, segurament vosaltres, igual que jo, ho heu vist a les pel·lis, allò que fan aquella festa de graduació i sembla que sigui una boda. Doncs ara aquesta moda cau, i cau amb força aquí, a Espanya, i parlem amb una botiga que ha obert sucursals, va començar a dir, ha obert sucursals amb molt d'èxit, per vendre aquests vestits de graduació. Hi ha cues de fins a 5 hores. No sé si estic enganyant, eh? Cues de fins a 5 hores per aconseguir un d'aquests vestits. Va, que de seguida en parlem de tot això aquí, a migdia, a COPE, a Catalunya i Andorra.

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: COPE Tarragona.
0: 93.5 FM.
3: ¿Te han denegado la invalidez?
4: Hola, soy Luis Miguel López, abogado de Abogados Tarragona. Y como sabéis, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente y asuntos relacionados con la seguridad social.
3: Abogados Tarragona, 977-21-31-40, en Rambla Nova 118 de Tarragona. Primera visita gratuita.
5: ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
6: Hoy hemos hablado de una de las mayores incautaciones de la historia. En España, en Europa, nuestro país se ha convertido en un punto fundamental para introducirla en Europa, un negocio que mueve cerca de 100.000 millones de dólares en el mundo.
7: Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
8: En La Linterna de COPE.
9: Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
10: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
11: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
12: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
13: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
11: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
13: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
11: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
13: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
11: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
0: Migdia.
2: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
14: Són els horaris de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Amb aquestes senyals horàries és el moment d'actualitzar i fer 5 cèntims a la informació de serveis. I comencem per la meteo. Bàsicament, la meteo, i el Guillem fa uns minuts ens ho feia una aposta directament des del carrer, cau a bots i barrals a Barcelona ara mateix, plou i plou de valent. Curiosament, el barcelonès és l'única comarca ara mateix del litoral, des del Garraf cap amunt, que no té una alerta activada per intensitat de pluja, però cau forta. Ja sabeu com són aquestes coses. Això és el que ens diu el mapa del Meteocat, que des de l'Alt Penedès, el Garraf cap amunt, seguim litoral i prelitoral, hi ha una alerta activada per intensitat de pluja que s'eleva a taronja a comarques com el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, l'Alt Empordà, per tota aquesta zona on es preveu que caiguin les pluges, els patacs de pluja més importants. La temperatura es mantindrà fresqueta, però això es va acabant. Ja a partir de demà la cosa va de baixa. Demà tindrem un matí de dimarts de sol, núvol, sol d'aquell tèrbol, però ja les temperatures començaran a pujar. La fotografia conforme a pluja serà molt semblant a la d'avui, perquè per la tarda tornaran aquestes tempestes d'evolució molt localitzades a comarques de Girona, comarques del nord de Girona. Estem parlant de la zona on està l'alerta. Demà continuaran aquesta intensitat de pluges ja més rebaixada i a partir de dimecres la cosa ja comença a escampar i les temperatures comencen a pujar. Tant és així que la previsió de cara a divendres, quan acabi la setmana, és que acabem amb temperatures ja de preestiu. Avui el Guillem, el nostre Guillem, estava passant fred amb un cafè amb llet a una cafeteria de Barcelona mentre es cobria la manifestació dels docents. El Guillem acabarà divendres amb màniga curta, no posant-se a l'ombra per no passar calor. Aquesta és la situació. I la situació a la xarxa viària com la tenim? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon migdia, benvinguda.
8: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments la incidència més important és a l'autovia 2, a l'altura d'Òdena, on aquest matí a primera hora ha volcat un camió a la calçada en sentit Barcelona. En aquests moments encara s'estan fent les tasques de retirada tant de la càrrega com del camió sinistrat i, com dèiem, continua tallada en sentit Barcelona. Els vehicles són desviats a l'altura de Jorba per la sortida 549 cap a la Nacional 2. Destaquem també en aquests moments la demarcació de Girona, que dos camions també provoquen afectació viària a la C25 a Brunyola, en sentit Girona, on la calçada està tallada i es desvia per la sortida 225, i també la GIB-5332 a l'altura de Bescanó, on la calçada també està tallada per un altre camió accidentat. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, en general domina la fluïdesa, tanmateix observem per càmeres aturades a la C17 entre Parets i Mollet del Vallès en sentit sud, i també a la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet, retencions cap al nus de la Trinitat. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
14: Gràcies, Fina. Bona tarda. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
15: Què tal, José Miguel? Companys, bona tarda. Escolti, i si resulta que no fa ni 24 hores estàvem patint per l'Espanyol i d'aquí una setmana posem l'himne europeu per l'Espanyol?
14: És possible, sí, eh? És que es pot donar la combinació que passi d'una jornada a l'altra d'estar lluitant per no baixar a tenir el cap ficat a Europa, eh?
15: Sí, miri, avui a Esports Cope farem, sobretot el balanç de la penúltima jornada de Lliga Primera Divisió, que ens deixa protagonistes. El primer, estem parlant d'ell, Manolo González, tècnic de l'Espanyol. Amb l'Espanyol salvat, s'activa la seva clàusula de renovació una temporada més a la banqueta blanquiblava. Escolta, Manolo, tu vols seguir?
16: Sí, tinc un tracte, jo no vull marxar d'aquí. Marxaré si veig que la gent no vol que estigui. Això també t'ho dic. El que no té sentit és quedar-te a un club encara que tinguis contracte si la gent no et vol. Ja pot ser el club, ja pot ser els aficionats o ja poden ser els jugadors. Són per mi les tres coses importants. Llavors, a partir d'aquí, pues, jo el contracte el tinc, jo em vull quedar, vull acabar el contracte i vull seguir.
15: Ell vol seguir.
14: Que gran és Manolo.
15: En principi, Monchi vol que Manolo continuï. Més sobre la banqueta de l'Espanyol a Esports Cope. Un espanyol que... A vostè com li prova això de les matemàtiques? Bueno, és igual.
14: No me pongas a prueba.
15: Pericos, que m'escolteu.
14: Vale.
15: L'Espanyol.
14: Calculadora.
15: Que no fa... Vaja, fa una estona patia per la permanència.
14: Correcte.
15: Jugarà la Conference, sí.
14: Sí.
15: S'han de donar aquestes 5 condicions. Guanya a la Real Societat a Cornellà l'última jornada. La Real Societat ja ha fet la temporada, té plaça d'Europa League.
14: Sí.
15: El Getafe perd davant d'Osasuna. És veritat que el Getafe juga a la Conference, però Osasuna juga a la permanència. El València no li guanya al Barça.
14: Possible, bueno, és possible.
15: El Rayo perd davant l'Alavés i bueno, s'ha de capgirar la diferència de gols general amb el Getafe, que ara mateix estan 5 gols.
14: Buf.
15: Aquesta és una.
14: És una combinació molt difícil, eh? Tot
15: doncs
14: dir,
15: l'altra,
14: eh?
15: És més difícil, perquè l'Espanyol aniria a la Conference, sí. Guanya a la Real Societat. El Getafe perd davant d'Osasuna. El València no li guanya al Barça. El Rayo empata o perd davant l'Alavés. I l'Atlètic de Bilbao li guanya al Real Madrid. Són les dues vies. Bé.
14: Mira, saps una cosa? Estem contents amb el que tenim, que ja hem patit prou, eh? I és curiós com un cop deixada la moixilla psicològica, aquell pes psicològic, com l'Espanyol en dos partits ha funcionat la mar de bé.
15: I miri que parlàvem d'un partit desplaçament a Camp d'Osasuna
14: que no és fàcil.
15: Que no és fàcil.
14: I l'Osasuna també se la juga, eh?
15: I que es comentava molt el tema del Biscotto. Amb un empat ahir, l'Espanyol estaria ara igualment salvat i Osasuna estaria salvat, però amb aquest esperit d'esportivitat l'Espanyol va sortir a fer la seva feina, es va imposar, va obtenir la victòria i ha ficat involuntàriament a Osasuna en un embolic. Però per embolics, el del Girona.
14: Buf, aquí sí que és una final, eh? Realment tal qual.
15: Que lo diga el entrenador Michel Sánchez.
17: És la nostra responsabilitat mirar cap endavant i ser capaços de, depenent de nosaltres mateixos, de guanyar l'últim partit. El que vol estar amb nosaltres, perquè necessiten a tothom, perfecte. És l'últim partit a casa, amb la nostra gent, depenent de nosaltres mateixos, una final. Girona ha tingut molts moments d'aquest tipus i un mes,
15: Si el Girona li guanya a l'Elche, es queda a primera. Si el Girona no li guanya a l'Elche, haurà baixat a segona divisió. I l'altre protagonista del dia, de moment, en òrbita Barça, és aquest, Robert Lewandowski.
18: Nunca olvidaré cuando cantabais mi nombre. Me gustaría decir gracias a mis compañeros, a los entrenadores y a todos los que trabajan en este club. Ha sido un honor jugar por este club.
15: Comiat de Robert Lewandowski al Futbol Club Barcelona. Victòria davant del Betis. El Barça ha tancat una lliga perfecta a casa, immaculada. Ha guanyat els 19 partits al Camp Nou. I en òrbita blaugrana estem pendents de les 2 de la tarda, perquè en principi en aquesta hora, a les 2 de la tarda, ha de signar Hansi Flick la seva renovació pel Barça. I estem pendents, amb la iaia i el cor, de Fermín, l'abast del seu cop al peu. Si és fractura, Fermín podria estar dient adéu al Mundial.
14: Vaja.
15: Doncs atents al jugador del Campillo.
14: És una baixa sensible, per la selecció, Fermín.
15: Seria un pal que Fermín es quedés sense Mundial amb la temporada que ha fet. La resta, doncs, més o menys, ja el coneixeu. 12a Copa de la Reina pel Barça femení, abans de la final de la Champions, davant de l'Olímpic Lyonnais. El Badawoman ha renovat Marc Ballester i, atenció a la notícia, avançada pels companys de TV3. Xavi Pascual abonarà la clàusula de 300.000 euros, deixarà el Barça de bàsquet i marxarà a Dubai. El que continua a la seva banqueta és Roberto Íñiguez, a l'Uni Girona. I en plena poliesportiva, la notícia del cap de setmana, Gran Premi de Catalunya de MotoGP, aquesta caiguda brutal,
14: molt espectacular, molt
15: espectacular, d'Àlex Márquez.
14: I encara ha tingut sort,
15: I encara ha tingut sort en un Gran Premi de Catalunya absolutament accidentadíssim.
14: José Luis, moltes gràcies.
15: A vostè, senyor.
14: Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres esports COPE amb el Joan Batllori al capdavant. De seguida parlarem d'aquests vestits, d'aquests booms dels vestits de graduació, aquesta moda de muntar com si fos una boda a la graduació de les escoles. És una moda molt importada dels Estats Units, allà és una qüestió normal, habitual, i que ara, de mica en mica, s'imposa aquí, amb cues de fins a 5 hores a les botigues. De seguida en parlem d'això aquí a Migdia COPE, a Catalunya i Andorra. Però abans, parlo. Com t'afecta la nova llei d'integritat pública al fer negocis o comprar una vivenda? Pues pasado mañana miércoles, a mediodía COPE, desde el Saló Inmobiliario CIMA en Madrid, la presidenta del Consell General del Notariat t'explicarà els riscos d'aquest avantprojecte pel control del frau. Recorda, demà passat, dimecres, des de la 1 a mediodía COPE.
19: Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
20: El hantavirus no es nuevo, se conoce hace décadas y, como te contaba, está asociado a roedores. Los animales infectados eliminan el virus a través de la orina, las heces o la saliva, y una persona puede contagiarse al respirar. La mayoría de hantavirus no se contagian de persona a persona. El problema es esa cepa Andes.
21: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
22: En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes, ahora hasta el 31 de mayo, para que ahorres más por más tiempo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
23: Haz tu verano realidad con Travelplan y Viajes El Corte Inglés a precios increíbles, como Punta Cana desde 850 euros y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Travelplan con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
24: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
25: Carglass cambia, Carglass repara.
26: En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien quieras con tus gafas graduadas de todas las marcas. Ven a ver. Más info en visionlab.es.
1: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
0: Migdia.
2: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.

0: Juanma Moreno, 53 escaños, pero que sin embargo no son suficientes para gobernar en solitario sin negociar antes. Se ha quedado a dos diputados de la mayoría absoluta, y eso significa que de lo que se habla hoy aquí es de conversaciones, de sillones, de exigencias y también de cálculos políticos. Juanma Moreno insiste en que con su amplia mayoría es posible un gobierno en solitario, y ahí tiene puesta la esperanza, lo ha dicho este mediodía a la salida de la reunión de los varones populares en Génova, en Madrid.
1: Estamos todavía en la resaca de estas elecciones, no hay ningún tipo de contacto ni nada. Ahora lo que toca es celebrar un resultado que ha sido muy positivo, un resultado que es histórico para el PP de Andalucía. Al final yo creo que el resultado es muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario.
0: Pero la realidad es que el Partido Popular depende de una abstención de la izquierda, que parece bastante improbable, o de un acuerdo con Vox, exactamente lo mismo que en el resto de comicios autonómicos que se han celebrado en los últimos meses. Hace nada hemos escuchado en Mediodía COPE a Manolo Gavira, líder de Vox aquí en Andalucía. Ellos dicen, tienden la mano al Partido Popular.
2: Que el Partido Popular no vea un enemigo en Vox, porque nosotros no nos equivocamos de enemigo, y lo hemos dicho cada acto público durante esta campaña. El peor enemigo que tiene nuestra nación es Sánchez y su gobierno corrupto y traidor. Y en Andalucía conocemos mucho de la corrupción socialista.
0: Y al margen de la amplia victoria del Partido Popular, el segundo titular que nos dejó el día de ayer fue la derrota del Partido Socialista. María Jesús Montero ha perforado el suelo histórico del PSOE andaluz. Ese suelo estaba en 30 escaños, que fueron los que consiguió Juan Espadas en las últimas elecciones, las de 2022. Bueno, pues la ex vicepresidenta del gobierno ha perdido 2 diputados más, se queda en 28. Aún así, en Ferraz, hoy lejos de hacer autocrítica, se conforman con la no mayoría absoluta del PP. Montse Mínguez es la portavoz del Partido Socialista.
3: Si miramos por bloques, es el bloque de la izquierda el que sube y es el bloque de las derechas el que baja. Por lo tanto, tampoco entendemos esa euforia en el Partido Popular.
0: Pero la realidad es que esa subida de la izquierda se debe al fenómeno de Adelante Andalucía, que ha entrado en el Parlamento con 8 escaños. A lo largo de la tarde vamos a intentar explicarte a dónde han ido los votos del Partido Socialista Andaluz, porque recordamos que es el partido que gobernó esta comunidad autónoma durante más de 40 años. Los expertos lo tienen claro. Algunos se han movido dentro del bloque de la izquierda, otros optaron por Juanma Moreno en 2022 y se han quedado con él. Y luego están los jóvenes, una parte de esos nuevos votantes que en ningún momento han llegado a conectar con el Partido Socialista al que votaron sus padres. Sobre ello vamos a hablar hoy en la tarde de COPE. En el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. Y queremos saber, no te ríes, Rosa Rosado, si tienes mano o no para las plantas, si les cantas, si les pones música, si las tratas con cariño, si les hablas. ¿Cuál es tu secreto con las plantas? Rosa, muy buenas tardes.
4: Pilar, yo es que me río porque, a ver, fascinación por las plantas yo creo que tenemos todos. Otra cosa es que...
0: es que tengamos mano.
4: Efectivamente.
0: Eso ya es otro cantar.
4: Efectivamente. Nos encantan las plantas, pero vamos a reconocer que muchas casas más que fascinación, lo que hay es un auténtico cementerio botánico, como en la casa de Conchi de Sevilla.
5: Buenas tardes, gente. Yo con las plantas tengo una relación amor-odio. Amor porque me encanta todas las plantas, esa dedicación que hay que tenerle. Ahora lo tienes que cambiar de un sitio, ahora lo tienes que cambiar de otro sitio. Pero me encanta verlo, me encanta ir al campo, pero luego después en mi casa yo no tengo nada.
4: Hoy vamos a ver las dos Españas muy claramente, quienes tienen mano verde y mano negra. Yo soy de plantas de plástico, de echarles laca para que brillen de vez en cuando.
0: ¿Laca?
4: Claro, para que brillen, Pilar.
0: Ah, no sabía yo eso.
4: Pues ya lo sabes.
0: Bueno, trucos de plantas esta tarde, por favor, que falta nos hace.
4: Eso es, la que menos te ha durado. A ver, cuéntanos, 607-15-0602.
6: Sports.
7: COPE Cataluña y Andorra.
8: Estás informado.
9: Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. En aquest matí de dilluns que ens deixa una pèssima notícia. Fermín té una fractura al 5è metatarsià del peu dret, ha de passar pel quiròfan. Segons experts consultats per Esports Cope, poden ser entre 2 i 3 mesos de baixa per tornar a competir. Per tant, es perdria el Mundial. És una pèssima notícia per ell, evidentment, i també per la selecció espanyola, perquè estava Fermín en un gran moment de forma, una autèntica llàstima. És notícia també d'última hora de fa uns minuts. Hansi Flick ha signat, ha renovat amb el Barça fins al 2028. En aquest dilluns de descompressió, després d'una jornada de fortes emocions. Bonic i emotiu comiat de Lewandowski a l'estadi del Camp Nou. Va arribar com una estrella, se'n va com una llegenda, va dir l'speaker de l'estadi, i el polonès va contestar que una vegada culer, culer per sempre. Lewandowski, que li va donar a l'equip l'impuls que la porta buscava i li ha donat 119 gols en les 4 temporades, gols imprescindibles per aixecar els 7 títols que ha aixecat Lewandowski de blaugrana. Respira definitivament a l'Espanyol, salvat, seguirà primera després d'encadenar la segona victòria consecutiva ahir a Pamplona 1-2. Salvat a l'Espanyol, per tant, a la penúltima jornada. Manolo González va ser mantejat pels futbolistes només acabar el partit i explica el Quique Iglesias que ara tot apunta a que seguirà a la banqueta de l'Espanyol la propera temporada. I per emocions, les que ens esperen a Montilivi dissabte que ve. El Girona arriba a l'última jornada en descens, ha de rebre a l'Elx a Montilivi. L'Elx té 2 punts més, per tant, els números són fàcils. Si guanya el Girona, se salva. Si empata o perd, baixa segona. Així que les fortes emocions encara no s'han acabat. La jornada unificada, l'última, la tenim dissabte a les 9 de la nit. El Real Madrid és oficial que marxa Carvajal i seguim pendents de novetats al voltant del fitxatge de Mourinho i també pendents de si es formalitza la candidatura d'Enrique Riquelme per lluitar contra Florentino a les eleccions. Per cert, és oficial Xavi Alonso, nou entrenador del Chelsea. En futbol femení, el Barça guanya la Copa 3-1 a l'Atlètic de Madrid i se centra ja en la final de la Champions d'aquest dissabte contra l'Olympique de Lió a Oslo. En bàsquet, notícia important també, Xavi Pascual ja ha comunicat al Barça que deixa el club a final de temporada. Se n'anirà al Dubai. Ha acabat fart de promeses incomplertes. Roberto Íñiguez sí seguirà com a tècnic de l'Uni Girona. Accidentat Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Àlex Márquez va acabar a l'hospital. Fractura de clavícula i encara sort perquè la caiguda posa els pèls de punta. Acaba de rebre l'alta hospitalària. I atenció que el test d'aquest matí, Jorge Martín ha hagut de ser evacuat en ambulància també després de patir una caiguda. S'ha fet mal al colze i a la cama esquerra. En tennis, Yannick Sinner guanya a Roma i en golf, l'anglès Aaron Rai guanya el PGA. John Ram acaba segon. En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró jugaran la Final Four de la Champions femenina a principis del mes de juny a Malta. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb la mítica parella dels dilluns, el Minguella i el Poli, i les preguntes del dia Sportscope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, de quin davanter guardeu millor record? Esteu votant per Eto'o al 12%, per Lewandowski al 8%, per Luis Suárez guanya per golejada al 80%. En clau espanyol, tot apunta que Manolo González seguirà. Us sembla bé o malament? Bé al 80%, malament al 20%. I en clau Girona, fàcil. Se salva o no se salva? Està aquesta enquesta en mateix al 50%. Marc Peires està al control de so, José Luis Gil a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Sportscope.
6: Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
8: Ocasión Plus.
10: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
11: Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
12: Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
13: ¿Nos hemos perdido algo en el Barça Betis, Oli?
14: Pues poquito lo que tú comentabas anteriormente y también una jugada de Cancelo muy buena haciendo la diagonal desde la parte izquierda hacia el centro del ataque. ¡Sí, señor! ¡Rabde! ¡Gol!
15: Había fuera de juego, creo, antes.
16: De Antony, me parece.
14: Sí, cuando arrancó la jugada por la parte derecha.
17: Real Zaragoza 1.
14: Rafinha, gol.
13: ¡Dale, Oli!
14: ¡Gol! ¡Falta directa, gol! ¡Se veía! ¡Salvó la barrera! por la derecha.
16: Detalles de
17: Rafinha, gol. Espérate que hay gol en el Camp Nou.
14: Regalo de Bellerín y Rafinha, gol. Rafinha, gol. Doblete para Rafinha. Minuto 61 con la zurda. Flojito el regalo de Bellerín. Toma para Rafinha.
17: El árbitro Cuadra está decidiendo si es penalti o no, ¿no?
14: Está en el monitor del campo, efectivamente, viendo a ver qué señala finalmente.
18: O sea, si esta jugada en el fútbol de toda la vida es clarísima. Si tú metes el pie para que otro no remate, es falta del que mete el pie para que no se remate. Pero como pita lo que le da la gana, por la vez...
14: ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Mira! ¡Qué golazo de Cancelo! ¡Tremendo! ¡Cancelo! ¡Gol! ¡Gol! Cancelo desde fuera del balcón del área. La mete suavita a la izquierda de Álvaro Valles.
4: Todo que se va, el Camp Nou de pie porque se va Robert Lewandowski.
14: Vamos a cambiarle.
4: Y llora, está llorando. Le abraza Dani Olmo. No ha podido contener las lágrimas. También Pedri, van todos los jugadores del Barça a rodear, a hacer una piña alrededor de Robert Lewandowski.
14: Y han coreado el nombre de Lewandowski, tremendo, y él ha correspondido aplaudiendo al público.
4: Se ha levantado hasta en dos ocasiones del banquillo, se llevaba la mano en el corazón.
14: ¡Final!
19: Que me parecía Ronaldo.
20: Poli, eso es la otra cara de la despedida de Messi.
4: Sí. La emoción, Robert Lewandowski, que dijo que una de las cosas que más le sorprendió cuando llegó al Barça fue el gran abrazo que le dio Gavi. Ahora todos le van a mantener.
15: Allá va Lewandowski arriba, manteado por sus compañeros.
4: Como Hans Flick hace unos días también, en la victoria en el Clásico, manteado Robert Lewandowski.
9: Doncs aquesta és la pel·lícula, el tempo de juego de la Copa d'aquest Barça 3, Betis 1, un marcador que serveix perquè el Barça tanqui la temporada en ple de victòries a casa, 19 de 19, una cosa que no havia fet mai abans ningú, partit que va servir també, com heu sentit, per acomiadar com es mereix, amb carinyo i honors, Robert Lewandowski. Però al matí en blaugrana ens deixa una molt mala notícia. És la lesió de Fermín. Hem sabut aquest matí que Fermín, el futbolista del Barça, té una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, haurà de passar pel quiròfan. Per tant, és obligada una trucada al nostre ofici de capçalera, Lluís Puig. Lluís, hola, bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
9: La primera pregunta que t'haig de fer és òbvia. Per quant de temps de baixa, més o menys, calcules que tindrà Fermín, Lluís?
21: Home, es fa una mica difícil dir-ho amb exactitud, però si volem dir-ho de manera aproximada, entre 10 i 14 setmanes. És a dir, que això li pot comportar al voltant dels 3 mesos.
9: 3 mesos. Queden 24 dies perquè comenci el Mundial. Impossible, clar.
21: Sí, sí. Del tot.
9: Sí, sí, sí. Sí, sí. Com s'ho pot haver fet, Lluís? Perquè ahir veient el partit no vam tenir la sensació que durant la primera part passés res que li pogués produir aquesta lesió.
21: Bueno, això pot venir ja tocat, no? És a dir, el cinquè meta és la part externa del peu, no? És el cinquè dit, i per tant, doncs, a vegades trepitjades, a vegades doncs, el fet de gestos repetitius que hi comporten doncs, aquesta fractura i que mica en mica doncs, es pugui anar produint. Segur que això ja venia una mica d'abans, segurament. Vaja.
9: Ja. Com és el procés a partir d'ara, l'operació i una mica la recuperació, el procés que haurà de fer?
21: El procés és, bueno, ara l'operaran i doncs haurà de començar doncs progressivament a protegir la consolidació, és a dir, doncs li posaran un cargol per entendre'ns i aquest cargol ha de consolidar, aquest os ha de consolidar. Les primeres 6 setmanes, diguéssim, que s'han de tenir precaució, però evidentment el tractament comença des del minut zero, doncs amb una certa immobilització, però alhora és una immobilització que es pot treure i serveix doncs, per poder fer tractament i tractar tot el tema inflamatori, tot el tema doncs, muscular, no? I progressivament doncs, anar recuperant la mobilitat i progressivament poder recolzar amb càrrega progressiva i doncs, després reforçar a nivell muscular i poder fer la readaptació a l'esport.
9: És un procés que, com tots, però aquest en especial, Lluís, s'ha de fer ben fet perquè, si no, el tema... Clar, està en una zona que és al peu d'un futbolista i el tema es pot allargar, si no es fa bé.
21: Correcte. És a dir, si es volguessin escurçar els terminis, tot i que l'operen, a vegades hi ha una falta de consolidació. I per tant, doncs això, aquesta falta de consolidació dona dolor i dona, pues, que no dona una estabilitat del peu, i per tant, doncs s'han de respectar els períodes, no? I des del moment que l'operen i que lo col·loquen una osteosíntesi, és a dir, un cargol, doncs mínim són aquelles 6 setmanes de precaució fins primera radiografia en què es comença a veure, doncs, aquesta consolidació, i a partir d'aquí progressivament aquesta càrrega i aquest esforç que se li fa fent a l'extremitat per recuperar al màxim. Mentrestant, doncs, intentar pal·liar, doncs, el fet de tenir parat aquest turmell.
9: Doncs quina llàstima, perquè estava jugant molt bé, estava en un gran moment de forma, tenia el Mundial aquí davant i pintava peça important a la selecció espanyola.
21: Sí, sí, sí. La veritat és que les lesions no venen mai en bon moment, però sobretot quan destaquen i de cop i volta els hi apareix això, és ben bé que fa molta ràbia, fa molta ràbia. Segur que el que està més indignat en aquest sentit segur que és ell, segur.
9: Sí, sí. Doncs res, a recuperar bé el que sempre diem i a pensar ja en clau de propera temporada. Lluís, gràcies. Com sempre, una abraçada forta, eh?
21: Gràcies a vosaltres. Una abraçada ben forta.
9: Adéu-siau. Saludo l'Helena Condis. Hola, Condis, bona tarda.
1: Què tal, Joan? Molt bona tarda.
9: Ja em perdonareu l'expressió, però és una autèntica putada el que li ha passat a Fermín.
1: Totalment. És un cop duríssim pel futbolista, també per Luis de la Fuente, que és cert que en l'última Eurocopa Fermín no era un futbolista important, no era titular ni molt menys amb Espanya, però en aquest Mundial sí que s'esperava que tingués un rol molt important, sobretot a l'extrema esquerra, on Nico Williams tampoc està al 100% i el seu estat físic al llarg de la temporada ha generat molts dubtes. Fermín és un dels futbolistes més importants del Barça, ho havia de ser també a la selecció espanyola. Ahir, la veritat que a la mitja part tots vam pensar que l'estava dosificant Hansi Flick, van notar molèsties al cinquè metatarsià del peu dret i s'han confirmat els pitjors pronòstics. La pitjor notícia, aquesta operació, en principi demà mateix passa pel quiròfan, i per experiència pròpia, Joan, t'ho dic perquè vaig tenir aquesta lesió el mes de setembre, molta paciència, perquè sembla que t'has trencat el cinquè dit del peu i no,
9: sembla poca cosa, no passa però res, sembla poca cosa, no?
1: Però és sí. Molt, és que és fonamental per l'equilibri, és fonamental sobretot per un futbolista de futbol, sinó que li diuen a Neymar, era una lesió que el va preocupar molt i que li va comportar, doncs, molts obstacles, i sembla que sigui una tonteria, però és molt més delicada que qualsevol altra lesió que puguis tenir al peu.
9: Sí, sí, s'ha de recuperar bé. L'altra notícia del matí, Helena, era esperada, s'ha fet oficial fa una estona, Hansi Flick ja ha signat fins al 2028.
1: Sí, ha signat el seu nou contracte fa uns minuts, acompanyat de Rafa Juste, el president en funcions, també hi era present Laporta, però bé, qui ha signat tota la paperassa, i així serà fins l'1 de juliol, ha estat a Juste, amb un Hansi Flick que lligarà el seu vincle una temporada més al Barça. Si el compleix, seran 4 anys al capdavant de la banqueta del Barça. El club a les seves xarxes ho ha anunciat amb el següent missatge, una foto de l'entrenador alemany, i el missatge diu: Flick continuarà fent Barça, fent ciutat i fent país. Es tanca un acord que deixa feliços a les dues parts, perquè Laporta volia un contracte llarg, en aquest vincle té un any més opcional, veurem si l'acaba complint, i Flick preferia anar pas a pas, renovar any a any. Ara ja comença a planificar la propera temporada, ja porta dies, ja porta setmanes parlant amb Deco, ahir ja va deixar clar que la gran prioritat és un davanter centre que faci gols, després de l'adeu de Lewandowski. En aquestes dues temporades Flick ha guanyat dues lligues, dues Supercopes d'Espanya i una Copa del Rei, i precisament avui, abans d'anar a signar la seva renovació, ha anat al museu a fer entrega dels dos trofeus de la temporada, de la Lliga, de la Supercopa d'Espanya, al costat de Rafa Juste i del capità Ronald Araujo. Hi havia un grup de gent fent el tour del museu i, evidentment, quan han vist a Hansi Flick l'han començat a aplaudir, perquè és que jo diria que ara mateix és la figura més important del Barça, és el líder d'aquest vestidor, i no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè els propis jugadors el senyalen com el pare i com una de les figures dels èxits que està aconseguint el Barça últimament.
9: Sí, una figura molt estimada per tot el barcelonisme, igual que Lewandowski, Helena, que va tenir un comiat ahir molt emotiu, va estar bé.
1: Sí, molt emotiu. Jo crec que un comiat a l'alçada de la llegenda, i el Barça ha arribat una estrella, sembla una llegenda, 4 temporades, 119 gols, una mitjana de 30 per any, no està gens malament, i 7 títols, un palmarès ampli. Jo recordo el dia que va arribar Robert Lewandowski a Miami, estava en una gira del Barça als Estats Units, encara hi havia la depressió post-Messi i sembla doncs, que va tornar una mica la il·lusió al barcelonisme. Tots els seus companys el van mantejar, tots li han dedicat missatges remarcant l'important que ha estat per ells, el líder que ha estat, el compromís que ha demostrat, i ara, Joan, estem en el compàs d'espera per saber quin serà el destí de Robert Lewandowski. Té ofertes del Chicago Fire, d'Itàlia, però sembla que el seu destí anirà més encaminat cap a l'Aràbia Saudí, pel que diuen des de fa uns dies des de Polònia. Ell té previst prendre la decisió en les properes hores, en els propers dies, i anunciar-ho públicament. Per tant, estarem pendents d'un Robert Lewandowski, el que, sens dubte, tothom trobarà falta.
9: Gràcies, Condis, que vagi molt bé.
1: Adéu, bona tarda.
9: Bona tarda. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
2: La imatge del dia.
16: La imatge del dia. Robert Lewandowski. Entres a l'estadi ahir a la tarda i et trobes centenars d'aficionats polonesos que volien veure Lewandowski al seu últim partit al Camp Nou. Com deia la grada d'animació després del partit, amb tu va començar tot. Gràcies. Dziękuję. Robert, gràcies, Robert. Fa uns dies unes amigues poloneses aquí, a Barcelona, em parlaven de la personalitat de Lewandowski i valoraven molt que tingués una graduació. És llicenciat en Educació Física i Esport. Lewandowski va ser un encert la seva contractació com a esportista i com professional dins del vestidor també. I a més, i és molt important, és una marca mundial que atrau els visitants que volen veure el Barça al Camp Nou. El turista, espectador esporàdic i majoritari a l'estadi, paga una entrada per veure Lewandowski, Yamal, Rafinha o Pedri. El polonès t'ha donat tot. Gols, compromís, màrqueting, i com bon polonès és inquiet i li agrada conèixer cultura si la nostra li omple. Jo tinc amigues poloneses que sovint volen estar aquí i quan no estan i estan allà s'interessen pel que passa aquí seguint els mitjans d'aquí, posant molt d'interès als catalans. Lewandowski fa bé en tenir nous reptes perquè físicament està per continuar jugant. Per un temps no el veurem aquí a ell i a la seva dona aquí al costat de la ràdio, al bar de Balmes Diputació, però la seva ànima i el seu cor tindrà un bon tros d'aquí. Lewandowski va dir: Catalunya és el meu lloc al món.
2: Manol Oliveros, Esports Cope.
9: Gràcies, Oli, per la imatge. 3:23, una pausa. Y el español salvat.
22: ¿Y si cambiamos el suelo? Los niños se resbalan en la piscina y tiene que ser seguro.
23: Sí, y ponemos también el suelo para la barbacoa y el de la zona de comer fuera.
22: Vamos a Leroy Merlin. Nos ayudan a elegir y lo dejan instalado.
24: Disfruta un verano a prueba de todo con nuestra selección de cerámicas para exterior y piscina. Renueva tu exterior y vive tu hogar con Leroy Merlin.
25: Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
26: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
25: Vente a la Mutua y todos contentos.
26: Condiciones en Mutua.es.
2: Estás escuchando Sports Cope a Cope Catalunya.

0: ha celebrado, pero medio gol, es de Paul Lozano y de Dolan. 8, segunda parte en Pamplona, Español 2, Osasuna 1.
1: Un gol que val una salvació. L'Espanyol seguirà a primera la propera temporada. Quique Iglesias, bona tarda.
2: I ben cantat. Què tal? Bona tarda, Ballori.
1: Has dormit bé avui,
2: sí,
1: no?
2: Sí, avui sí, avui he dormit pla, eh? Perquè l'Espanyol ha fet en dos partits, en quatre dies, els mateixos punts que en els 18 anteriors. Dos victòries, un manteig per l'entrenador i un clamor a bona part de l'afició. Manolo, quédate, ja es quedarà. Segons hem pogut anar informant durant tot el matí a COPE, res fa indicar que Monchi vulgui un canvi d'entrenador. Ja hi ha hagut xerrades, el director general esportiu ha fet la seva feina a Sant Adrià i ha vist el que ha vist en els 7 dies que fa que treballa a l'Espanyol. Amb l'ajut d'Alan Peix, Manolo complirà el seu contracte, que tenia un any més en cas d'una permanència, que es va assolir ahir amb el 6è gol de Romero i el 8è, com cantava el Javier de Haro, de Quique García a la Lliga. Manolo ja deia a la sala de premsa del Sadar que es volia quedar.
3: Sí, tinc contracte, jo no vull marxar d'aquí. Marxaré si veig que la gent no vol que estigui. El que no té sentit és quedar-te a un club encara que tinguis contracte si la gent no et vol. Ja pot ser el club, ja pot ser els aficionats o ja poden ser els jugadors. Són per mi les tres coses importants. Llavors, a partir d'aquí, pues, jo el contracte el tinc, jo em vull quedar, i jo el que vull, de veritat, que el club agafi una estabilitat d'una vegada per totes, que això és el més important de tot. Que millorem, que anem cap endavant d'una punyetera vegada, de veritat, que donem passes endavant, i el club ha de millorar, hem de millorar tots, hem de millorar l'equip.
2: Gran cap de setmana pel Manolo, que ha projectat el Martinenc també. Ara sí. Dos dies de festa, en firà el darrer partit contra la Reial Societat amb aspiracions europees. Complicat, però bé, en definitiva hi ha opcions, i a partir del dia 26 tot anirà rodat. Presentació de Monchi i primeres decisions d'una plantilla que ha de patir molts canvis. Edgar Garza ja és passat, de baixa mèdica, no pren cap decisió ni té cap responsabilitat. Atenció, el que sí que podria ser és que el seu segon, Unai Ezcurra, continuï a l'Espanyol, va acompanyar a Monchi a Pamplona. S'ha de guanyar la Reial Societat, que perdi el Getafe, que el València no guanya el Barça, que el Rayo perdi amb l'Alavés, en fi, moltes històries, però bé, opcions, i hem de lluitar per elles.
1: Sí, sí, com acaba la temporada, eh?
2: Oh, madre mía.
1: A una jornada al final, l'Espanyol salvat i fent algun número per veure si es pot acabar jugant a Europa.
2: I quan més a dalt s'estiguis, més diners de la
1: això
2: tele,
1: sí.
2: Amb la qual cosa s'ha de guanyar dissabte.
1: Tenim el Javier de Aro Tiempo d'Espanyol. Javi, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, salvados, Javi.
4: Hombre, salvados, pero no es una alegría del todo, es decir... Hombre, sinceramente, yo
1: es una
4: esperaba
1: alegría,
4: mucho
1: Javi.
4: Más
1: es una
4: esta temporada. Hombre, alegría porque después de 18 partidos sin ganar, te salvas, está claro.
1: Sí.
4: Pero no es la ilusión de mi vida celebrar una permanencia.
1: Ya.
4: Y lo he dicho siempre.
1: Sí, sí, sí.
4: Yo celebraría si nos metemos en Europa de carambola. Que creo que este año Europa era muy, muy barata para el Español después de la primera vuelta.
2: Eso es verdad.
4: A partir de ahí, oye, nos salvamos. Pues de maravilla, porque el proyecto empieza. Yo tengo mis dudas sobre el tema, Manolo, pero bueno.
2: Tienes Manolo para rato, me parece.
4: Bueno, no, si es que me da lo mismo, lo he dicho. En el momento que se haga oficial que Manolo va a seguir, yo no tengo nada más que decir.
2: ¿Por qué tienes
4: yo
2: dudas?
4: Yo espero que si no es así, los que lo defendéis tanto asumáis la decisión de Monchi.
2: Estaremos con el nuevo, como tú estás con el tuyo.
4: No, yo no estoy con ninguno, yo soy del Español.
2: Por
4: no
2: eso yo estaré con el que venga.
4: Bueno, vale.
2: Pero vamos, la información que tenim es que continúa, ¿eh?
4: Bueno, yo no tengo que esté tan claro todo.
1: ¿Por qué tienes dudas? ¿Por qué?
4: Porque tengo dudas, porque tienen dudas.
1: ¿Quién tiene dudas?
4: Bueno, pues Monchi y Peix, que son los que...
2: Los que deciden.
1: Aquí decide Monchi, claro, sí.
4: Claro, Monchi y Peix deciden. Que yo no estoy diciendo que lo que diga aquí que no es verdad, ¿eh?
1: Sí, sí.
4: Pero que yo no puedo confirmar al 100%.
2: A día de hoy, lo que yo he dicho es que nada hace indicar que Monchi vaya a cambiar de entrenador. Ayer una conversación ahí, que lo oyó todo el mundo, en Pamplona, después de en la zona del parking del Sadar y demás, y la historia es que va a continuar. Pero bueno, oye, está Bordalás por ahí, y hablamos del entrenador del Ceuta en su día. Que
4: no, yo el del Ceuta sí que lo descarto.
2: Uh-huh.
4: Bordalás no.
2: Bueno.
4: Pero bueno, oye, lo que sea, me da lo mismo.
1: Y aquí...
4: empezar un proyecto nuevo con jugadores nuevos.
1: Eso es importante, claro. Que,
4: claro, claro. Que... Es que,
1: sí, a ver, Manolo, si Manolo... que le hagan equipo, que le hagan plantilla.
4: Exacto. Si Manolo va a seguir, oye, de maravilla. Y si no, pues oye, el que venga, pues que se le haga un equipo y que no tengamos que sufrir.
2: Claro, porque al que vingui no tendrá 6 gols de Romero, por ejemplo. Claro, aquí
4: pero es que a lo mejor tiene los 12 goles de Puado, por ejemplo,
1: claro,
4: bueno, sí, o de otro jugador.
1: Has fichado un davanter que te'n fot 15.
4: Claro, sí, claro, que hay que fichar un delantero también. Es que hay que cambiar muchas cosas.
2: Que Muriqui se'n pot anar a segona i Budimir també, I han fet 40,
1: han fet
2: 40 gols entre els dos, eh?
4: Sí, claro. Es que nosotros el máximo goleador es Quique con 8 y el segundo máximo goleador es Pere Milla con 7 y el tercero Romero con 6.
1: Sí, sí.
4: Es muy fuerte, que Romero ha marcado más goles que Roberto.
1: Aquí el tema, Javi, es que estas dos victorias han tardado muchísimo en llegar. Si hubieran llegado antes, estarías más tranquilo.
4: Claro, es que a lo mejor dices, el efecto Monchi. Pues no lo sé, a lo mejor el vestuario necesitaba un poco de apoyo, un poco de ayuda. Alguien que les diera cariño. Porque Garagarza, como ha dicho Quique, se va a la calle.
2: En cuanto esté de alta.
4: Está negociando el tema de cuánto le pagan, lo que paga la Seguridad Social. Y lo iba a comentar, los que trajo él van a seguir, porque Monchi necesita gente.
2: Claro, lo que decía yo, que una Yezcurra parece que va a seguir, ¿eh?
4: Sí, una Yezcurra, Corini y Fernando Alonso, pero claro, su cargo o su importancia de cara a lo que es la dirección deportiva es mucho más pequeña. Claro, el club no quiere tener que pagar 3 indemnizaciones más. Claro, se quedan con un papel inferior. Igual que se queda Sergio Ortega con una importancia bastante clara de cara a lo que quiere Monchi. Es decir, Sergio Ortega fue ninguneado por toda la gente de Garagarza. Ahora pues va a tener un papel mucho más tranquilo. Y Sergio Ortega yo hice una foto ayer en el Sadar, antes de empezar el partido, con una conversación entre Sergio Ortega y Monchi. Y ayer estuvo en el Hotel Garitano.
1: El tema és que l'Espanyol ha encadenat 2 victòries consecutives, que ha aconseguit salvar-se i que jugarà amb tota la tranquil·litat del món contra la Reial Societat el proper dissabte, i esperant, qui sap, si una carambola que...
4: I si no, Joan, quedar entre los 10 primeros o novenos, sí. Jo què sé,
1: sí, sí.
4: Perquè és mucho más dinero para el club.
1: Sí.
4: Molt bé. Es importante, quedar entre los 10 primeros es el objetivo que yo dije al principio de temporada. Este equipo tiene que quedar entre los 10 primeros.
1: Doncs encara ho pot aconseguir.
4: Si lo conseguimos, soy una maravilla.
1: A celebrarlo, Javi, gracias, un abrazo.
4: Un abrazo.
1: A l'Espanyol salvat, preocupats fins al final amb el Girona. Albert Díaz, bona tarda.
5: Tu diràs, Batllori, com estàs? Bona tarda a tothom.
1: Que, en fi, tenim el dissabte una cita que és com una final per mantenir-se a primera divisió.
5: Sí, t'he de dir que, tot i perdre, que es va perdre el Metropolitano, tot i empatar, la situació és la mateixa. Excepte que hagués guanyat, era molt complicat, no? Metropolitano, dinàmica del Girona, 7 jornades ara sense conèixer la victòria, que hi ha algun paral·lelisme amb aquell descens després de la segona temporada a l'elit del futbol espanyol en aquell equip entrenat per Eusebio. La situació és la mateixa. Perdre o empatar el Metropolitano suposava i suposa que hagis de guanyar l'Elx el dissabte a partir de les 9 de la nit a Montilivi. Ho pot fer el Girona. Complicat, sí, perquè arribes al tram decisiu de la temporada en una mala dinàmica. Aquella època i aquella temporada, la 18-19, de la que parlava amb Eusebio a la banqueta, al tram final de temporada es van encadenar 10 jornades sense guanyar, que van acabar condemnant el Girona a baixar, a tornar a segona divisió. En porta 7. Només li val la victòria, no li donem més voltes. Si el Girona guanya, es queda a primera. Si empata o perd, torna a segona amb el daltabaix que suposa això a tots els nivells. Estaríem parlant des de, sí, secretaria tècnica, jo crec, entrenador, òbviament, i un munt de jugadors. Abans a la redacció et deia que 18 o 20 jugadors poden, si baixes a segona, més enllà de la clàusula que tenen de quedar alliberats del contracte, si perden la categoria, entre jugadors cedits, salaris que no pots assumir en aquesta categoria, i pas enrere d'un projecte que camina en pas ferm, que estem parlant de que és un equip 14è equip que ha disputat la Lliga de Campions fa no re, que va quedar tercer a la Lliga i que ara es veu obligat a guanyar l'Elx, que l'any 2020 en el mateix escenari va guanyar per la mínima, si no recordo malament, un gol de Pere Milla, i va pujar a primera. És a dir, que també seria gairebé tancar el cercle. Sentim Michel Sánchez, el tècnic del Girona.
6: Depender de ti es oro, porque no toca lamentarse de nada. Y la sensación que tengo es que el equipo tiene la capacidad de volver a hacerlo no será una semana de nervios y cuando uno está convencido de algo, lo que tiene que sentir es seguridad. Y vamos a ir a por el Elche, vamos a ir a por ellos. Necesitamos la victoria y vamos a luchar por ella.
5: Avui era un matí de trucades, d'aixecar telèfon, de preguntar com estàs, què pot passar. El Girona espera que entre demà i demà passat es pengi el cartell de sold out, que vol dir tot venut, que no queden entrades. És curiós que ahir, just quan acaba el partit al Metropolitano, es van vendre 400 entrades pel partit de dissabte. I hi ha preocupació, òbviament, però és la mateixa preocupació que fa unes jornades, però hi ha convenciment que es pot treure aquest partit endavant. Si el Girona baixa, no serà per no guanyar l'Elx, ni per culpa de l'Elx, ni de l'Atlètic, no. Serà perquè la temporada, i sobretot aquest tram final, des d'aquella última victòria contra el Villarreal al mes d'abril, no has fet els deures quan tocava. Preocupació també per Alejandro Francés, que va acabar lesionat, no va poder acabar el partit al Metropolitano, és un tema de genoll, avui se li fan proves. Ho dic perquè ha estat titular a l'eix de la defensa els dos últims partits, juntament amb Víctor Reis, Blind no està del tot bé, i si es baixa, a banda de perdre fons d'armari o d'haver d'improvisar o tornar a posar Blin com a titular és un problema afegit per Mitchell.
1: Molt bé, serà un dels punts principals d'atenció, de focus durant la setmana Sportscope, aquesta autèntica final que té el Girona el proper dissabte a Montilivi davant de l'Elx per la permanència. Abans del debat, un apunt del Real Madrid. José Luis Gil, bona tarda.
7: Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
1: La notícia és que s'ha fet oficial que marxa Carvajal.
7: Sí, ara d'aquí una estoneta podràs comprovar les llàgrimes de Poli després que avui el Madrid hagi fet oficial la sortida final de temporada Dani Carvajal, el capità, el noi que va posar la primera pedra de la Ciutat Esportiva, que va arribar al Madrid el 2002, 23 temporades entre cantera i primer equip, i que doncs tindrà el seu homenatge i el seu adeu en el partit del Bernabéu davant l'Atlètic de Bilbao, que tanca la Lliga. Tot esperant esdeveniments en els altres dos fronts oberts. El de
1: Mourinho, que no són menors.
7: Que no són menors, ni moltíssim menys. El de Mourinho i el d'Enrique Riquelme. Mourinho. Diversos mitjans parlen d'aquesta tarda reunió a Lisboa, Rui Costa, president del Benfica, José Mourinho. Mourinho li dirà al president del conjunt portuguès que no continua a la banqueta del Benfica la propera temporada. Recordem, la finestra de sortida, 7 milions d'euros. De moment, tots els contactes del Madrid han estat amb Jorge Mendes, però vaja, parlar amb Mendes és com parlar amb Mourinho. Mourinho li dirà avui a Rui Costa que deixa el Benfica i que signa pel Real Madrid. Quan fer-ho oficial? Doncs depèn de l'altra pota, de si hi ha o no hi ha alternativa a Florentino Pérez, de si hi ha o no hi ha eleccions. Segons la informació del Confidencial, Enrique Riquelme ja té tancat l'aval de 187 milions d'euros per presentar-se a les eleccions. Faltaria formalitzar-lo, però vaja, el que és l'aval, amb el seu patrimoni personal, ja el té tancat després d'un cap de setmana de reunions frenètiques amb el seu equip per mirar de plantar cara a Florentino. Té de marge fins al dissabte per presentar aquest aval i que hi hagi eleccions. Si hi ha eleccions, la patata passa a mans de la Junta Electoral. Per què? Perquè, recordem, el papa Lleó XIV, arriba a Madrid el 6 de juny i ha programada una missa al Bernabéu. Es podrien avançar les eleccions, que ja no serien el 7 de juny, sinó que serien abans de la visita del papa, per tal que aquest esdeveniment es produís amb tota normalitat. És a dir, campanya electoral express, si és que hi ha campanya, i a votar, si és que definitivament hi ha eleccions, abans d'aquest 7 de juny i abans de la visita del papa a Madrid.
1: Estarem entretinguts. 3:38, de seguida el debat.
8: Esports COPE. COPE Catalunya i Andorra. Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
9: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
8: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
9: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.

0: Como sucede desde hace 56 años, la Conferencia Episcopal ha entregado los premios Bravo en un acto en el que este año se ha premiado, entre otros, al gran periodista Fernando Onega de manera póstuma, al escritor Javier Cercas, a la cantante Rosalía, a José Luis Pérez, presentador del Cascabel de 13 Televisión, o a la Fundación COPE. Los Bravo reconocen a aquellos profesionales que en diversos ámbitos son capaces de traslucir en su comunicación la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores del Evangelio. Como ha destacado el presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, Monseñor Lorca Planes, la Iglesia tiende la mano al mundo de la comunicación. La Iglesia misma no se entiende sin anuncio y, por tanto, sin comunicación en su sentido más genuino, y quiere construir lugares de encuentro. En tiempos de algoritmos e inteligencias artificiales, estamos especialmente llamados a subrayar la singularidad humana y a reconocer el trabajo de quienes, con todas las dificultades que este mundo plantea, buscan la verdad para comunicarla con una mirada aguda, una mirada de lo humano más profunda de lo habitual. Hoy, cuando prima la rapidez y una cierta comunicación impersonal, la diferencia la marcan aquellos que son capaces de mirar a las personas a la cara, de reconocer a partir de su rostro sus alegrías y sus penas, y de bucear en el corazón humano, siempre inquieto y habitado por un deseo de plenitud que ninguna realidad humana puede colmar del todo.
1: Son las 7.
2: La linterna.
3: COPE Cataluña y Andorra.
2: Estàs informat.
4: Què tal? Molt bona tarda. Soc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Cataluña i Andorra. Salvador Illa i Oriol Junqueras han escenificat avui que l'acord de pressupostos està, doncs, més a prop que mai, amb permís dels comuns, que encara veuen carències en matèria d'habitatge. Aquesta tarda està reunit el Consell Nacional dels Republicans per decidir si avala o no els comptes. De moment, Esquerra ha aconseguit un acord per impulsar la línia orbital de Rodalies i que unirà Mataró amb Vilanova pel Vallès, sense passar per Barcelona, un projecte que feia més de 20 anys que estava en un calaix. És un dels acords entre el govern de Salvador Illa i Esquerra, juntament amb el nou Consorci de la Zona Franca, que tindrà majoria catalana. Aquests acords han de passar ara per la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, que es reunirà dimecres a Madrid, perquè el govern central els hi doni llum verda. Però parlem concretament d'aquesta línia orbital de Rodalies que han presentat avui Salvador Illa i Oriol Junqueras, una línia que connectarà 6 comarques, Maresme, els dos Vallesos, Baix Llobregat, Garraf i el Penedès, sense passar, com deia, per Barcelona. Els alcaldes de la segona corona metropolitana destaquen els efectes positius a nivell social i, sobretot, econòmic. I hauria de resoldre un dels principals maldecaps d'aquestes comarques, la mobilitat. El Pere Barret és l'alcalde de Caldes de Montbui.
5: Per anar de Caldes de Montbui fins a la Universitat Autònoma són 20 minuts de cotxe. 20 minuts de cotxe. Amb transport públic, 1 hora i 20 minuts, passant per Barcelona. Però és que si anéssim de Granollers a Mataró és poc més de, és menys de mitja hora, de fet. Amb transport públic, també passant per Barcelona, tardaríem 1 hora i mitja. I l'últim exemple, que jo crec que és molt, molt evident. Jo avui he vingut amb vehicle propi. Si hagués vingut amb transport públic, hauria tardat 2 hores i 40 minuts fins aquí a Sant Sadurní. Evidentment, el tren orbital és futur, és progrés, connecta el territori, connecta els nostres municipis.
4: Com deia, no és un projecte nou, porta en un calaix 20 anys, però hi ha poblacions com Sitges que feia molt que esperaven que es pogués recuperar en algun moment. L'Aurora Carbonell és la seva alcaldessa.
6: És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys, i a molts altres llocs també. Vull dir que alguns de nosaltres fa molts anys que ho perseguim, això, i que ens ho creiem. I, per tant, tenir aquest terreny ja reservat per fer aquest orbital i mantenir-lo encara és perquè realment hi creiem. I, per tant, ha de ser realment una realitat, no?
4: Doncs volem entendre millor quina és la magnitud d'aquesta línia orbital, a quanta gent podria beneficiar, si és viable o no, i per això parlem amb el Sergi Saurí, que és el director del CENIT, del Centre d'Innovació en Transports, i professor de la Politècnica de Catalunya. Què tal, Sergi? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
4: Vaja, estem com estem a Rodalies, i ara ja comencem a parlar d'un dia per l'altre d'aquesta línia orbital, a 15 anys vista, 120 quilòmetres de vies, 40 estacions. No és un projecte nou, hem de recordar que ja fa un parell de dècades que es va començar a estudiar, no?, el traçat d'aquesta línia. Ara es recupera,

0: Jo no sé, primer, si és viable i, segon, si era el millor moment per fer-ho.
1: Viable ho és, tècnicament és viable, no? El problema jo crec que aquí és sobretot tema de pressupost. No? Estem parlant de més de 5.000 milions d'euros en un moment en què les rodalies, doncs, mirant el pressupost actualitzat del que necessitem per posar les rodalies, per entendre'ns el dia, estem parlant de més de 8 milions d'euros. No? Per tant, aquí sobretot és un tema dels temps i dels pressupostos. És el millor moment, depèn com es miri. I m'explico, no? És molt important actualment projectar la xarxa del futur, no? Hem de pensar que a vegades des de que es planeja una infraestructura, especialment les ferroviàries, sense que finalment s'executen, poden passar perfectament 20 anys, no? Per tant, sí que és important fer un exercici de quina serà la xarxa del futur, i en aquesta línia podria estar en aquest exercici. Ara bé, el problema és sobretot d'establir les prioritats que hem de fer, i en aquest sentit, doncs, tenint en compte els pressupostos i les necessitats que tenim, per exemple, en Rodalies, doncs potser un 2040 pot arribar a ser una mica optimista.
0: Clar, perquè això del finançament és important, no? La previsió és que la major part d'aquesta inversió l'assumeixi l'Estat. Ara mateix crec que només està garantit el finançament de la fase 1 entre Granollers i Terrassa. Clar, mantenir un calendari sense saber ben bé el finançament, com anirà, d'on sortirà, si hi haurà pressupostos o no, és una mica arriscat.
1: És una mica arriscada. Què és el que ens diu l'experiència? Doncs que finalment a vegades són difícils de complir. I justament venen pels temes dels pressupostos. Si nosaltres agaféssim els plans d'infraestructures, el que tenim, i en totes les obres que estaven projectades i previstes els darrers 20 anys, veurem que moltes no se'n poden complir, no? Això suposant 15 anys, doncs, que no hi hagi restriccions pressupostàries, que tot vagi bé, però hem de tenir present, com dèiem, que tenim unes infraestructures que són molt prioritàries, i aquesta és una infraestructura que té un cost molt important. Per tant, és viable el 2040, s'ha planejat així, però el que ens diu l'experiència és que serà molt difícil complir amb aquest calendari.
0: I hi ha el risc, Sergi, amb aquest projecte, de que ens oblidem ara de Rodalies, de totes les millores que s'han anunciat i que s'haurien d'implementar perquè el servei sigui de qualitat?
1: A mi em costa veure-ho, perquè sincerament ara mateix jo crec que el problema de Rodalies és prou greu. O sigui, que nosaltres hem de pensar en com adrecem la mobilitat en l'àmbit metropolità. Rodalies és ara mateix el punt més complicant que tenim, no? És l'eix vertebrador, Rodalies, per entendre, si volem una mobilitat sostenible. Per tant, i tenim un calendari, a més, d'inversions, pensar que això pugui ser un element que pugui desviar l'atenció de Rodalies em costa veure-ho, perquè insisteixo per la prioritat que té ara mateix Rodalies.
0: Per entendre una mica la magnitud que pot tenir aquesta línia orbital, la previsió és que l'utilitzin uns 30 milions de viatgers a l'any, uniria Vilanova amb Mataró, passant per Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, sense passar per Barcelona. Aquest és un dels beneficis d'aquesta línia, un dels avantatges, no haver de passar per Barcelona?
1: Sí, aquí un dels temes clars és que hem de pensar sobretot que la mobilitat de la segona corona metropolitana, no? És a dir, quan nosaltres ara mirem la mobilitat en aquestes zones, no? En aquestes ciutats que has anat citant, no? Ara mateix tenim una mobilitat de vehicles, més o menys uns viatges d'uns 350.000 aproximadament de viatges al dia segons l'enquesta de dies feiners. No? La majoria d'ells, 70% és en vehicle privat. I quina és la previsió que hi ha? Que hi hagi això, un creixement? Nosaltres, si mirem aquesta mobilitat dels darrers anys, ha crescut bastant. Em sembla que des del 19 sobre el 25%, més o menys, i la tendència és que això vagi creixent i vagi creixent també a mesura que vagi creixent la població. Què explica això? Primer, doncs, molts residents que han anat fora de Barcelona, també doncs, un dinamisme, que s'han desplaçat certes indústries fora, i al final doncs, és una necessitat. Al final de tot és que tenim, quan hi ha un creixement econòmic important, si mirem a nivell d'àrea metropolitana de Barcelona, tenim diversos eixos que van sortint, no? Diversos centres, no? I si nosaltres volem d'alguna manera aquest model, i és una miqueta des del punt de vista econòmic, és la tendència natural, això al final ho hem de recolzar en una infraestructura.
0: Els alcaldes de tots aquests municipis que he anat dient jo, evidentment aplaudeixen aquesta línia orbital perquè mantenen que és una forma de dignificar la segona corona metropolitana que fins ara estava una mica oblidada. I que això tindrà repercussions econòmiques i socials molt importants, clar.
1: Sí, jo crec que més que dignificar, jo veig més com donar resposta a unes necessitats de mobilitat que hi ha ara, no? I fins ara, doncs, bàsicament és en vehicle privat i s'ha de canviar, doncs, un model més sostenible quan sigui ferroviari. Això pot ajudar a un creixement econòmic. Com estava comentant ara, doncs, el que és de pensar que a mesura que va creixent l'economia i va augmentar la població, doncs, a part de Barcelona van sorgint altres centres econòmics, que ja els tenim, no? Però es van consolidant més, i al final això s'ha de donar suport a nivell d'infraestructura. Si una que tens infraestructura pot ajudar, pot ser un recolzament, sens dubte.
0: Al final, aquest projecte el que implica és un canvi de model, no? Passar del model radial a un model més en xarxa.
1: En efecte. Per això és molt important també que aquest model vagi acompassat també d'un model territorial, no? Vull dir, fins ara teníem un model radial, que això també ha creat bastants de problemes amb les xarxes de Rodalies, perquè a vegades si tenim alguna incidència a Barcelona, doncs afecta moltes xarxes. També doncs limita molt la mobilitat, no? Quan estem parlant d'aquests moviments de la segona corona. Per tant, en aquest sentit sí que passaríem d'un model més radial a un model, diguéssim, més en xarxa interconnectada.
0: I això podria descongestionar part del servei de Rodalies?
1: Podria ajudar. És una oferta més que va justament, no?, en sentit contrari a lo que seria aquesta centralització, i podria ajudar. El gran problema que tenim, sobretot, és de pressupost i calendaris, no? I com fixar això dintre les prioritats actuals que hi ha d'infraestructures.
0: Molt bé, doncs veurem quin recorregut té aquesta línia orbital, si es compleix, com tu deies, el calendari previst, si hi ha finançament, vaja, segur que tenim ocasió de tornar a parlar d'aquesta qüestió més endavant. Sergi Saurí, director del CENIT i professor de l'UPC, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: No, gràcies a vostès.
0: Que vagi molt bé, bona tarda.
1: Bona tarda, adéu.
0: I pel que fa al temps, Protecció Civil té activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, especialment a les comarques de Girona, i menys probables al litoral i prelitoral central. A poblacions com Torrelavit, Sant Feliu de Guíxols o Castell d'Aro ha plogut amb molta intensitat en les últimes hores, fins i tot amb calamarsa. Demà al matí treva a tot Catalunya, lluirà el sol doncs pràcticament a tot arreu, i a la tarda tornen les pluges al quadrant nord-est. Pel que fa a les temperatures, seran cada vegada més altes. A partir de dimecres, remuntada, i quedaran per sobre del que seria habitual per l'època. O sigui que marxen les pluges i s'acosta la calor. I ens interessem també pel trànsit. Mireia Camats, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Comencem destacant l'autovia 2, que està tallada a Òdena en sentit Barcelona per un accident. Es fan desviaments per la sortida 549. Per la mateixa incidència també hi ha un carril tallat a Òdena en sentit Lleida. Hi ha intensitat en tots dos sentits. A la mateixa 2 hi ha retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. L'eix transversal a la C25 hi ha un carril tallat a Sant Hilari Sacalma en sentit Lleida per un incendi d'un vehicle, i això provoca retencions. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona. A l'AP7 i a l'Antitud i aturades a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A la B30, a lateral de l'AP7, va carregada a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C60 i a Quart Gentona en sentit Mataró. A la C32, a l'autopista del Garraf, hi ha intensitat de Cornellà a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, i la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs, i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.

0: I després de la publicitat parlarem del Bizum, perquè des d'avui ja podem pagar els comerços físics amb aquest sistema. Només cal acostar el telèfon mòbil, el Datàfon, i pels botiguers el cobrament és igual d'immediat que el pagament en efectiu. Encara no està estès a tot arreu, encara estem en una fase molt inicial, però segur que aviat ho tindrem doncs, totalment normalitzat. De seguida el Sergi Tor ens explica com ha anat aquest primer dia.
1: La Linterna.
2: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.

0: Fa una dècada que va a terra a Espanya. Molts de nosaltres ja l'hem incorporat a la nostra vida quotidiana per pagar un regal o un sopar entre amics, i des d'avui també podem fer servir el Bizum per pagar en comerços físics. El podem fer servir per comprar el pa, la llet al supermercat, un xarop a la farmàcia o un cafè. El que fins ara era una transacció entre particulars agafa una nova dimensió. Per pagar amb Bizum únicament s'ha d'acostar el mòbil al datàfon i el cobrament és igual d'immediat que el diner en efectiu. En canvi, amb les targetes de crèdit, els comerços han d'esperar entre 24 i 48 hores. Estem encara en una fase inicial i el sistema encara trigarà unes setmanes en estar disponible de forma massiva per a clients i establiments. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Yolanda.
0: A veure, tu aquest matí has estat en un petit comerç de Lleida, no?, per comprovar si feien servir o no Bizum. Jo no sé què és el que t'han explicat, Sergi.
1: Sí, encara no he pagat, eh?
0: No?
1: Amb el Bizum has fet ja, Yolanda?
0: Jo encara no.
1: Encara no, eh?
0: No,
1: però hi ha pocs comerços,
0: ser el primer,
1: eh?
0: No cal ser el primer.
1: No, exacte.
0: Primer
1: ni voluntari,
0: com va.
1: Ni voluntari, no podríem dir. Sí, però a partir d'ara, bé, és a dir, un cafè amb llet, comprar una revista, un diari, qualsevol joc, doncs mira, ens donaran les alternatives de, en efectiu, targeta o Bizum. Ja tenim tres alternatives. Ja hem parlat, com molt bé has explicat, aquí a COPE Catalunya amb la Imma, que regenta en aquest cas que és l'encarregada d'una botiga on venen de tot una miqueteta, productes de regals, carpetes, diaris, i avui encara no té aquest servei Bizum, però sí que ens ha donat unes claus importants de quin és el sistema de pagament que hi ha a la societat. Ella admet a COPE Catalunya que el client jove ja li està demanant pagar amb Bizum i, per tant, el posarà quan més aviat possible.
2: La gent ho demana. Encara no ho tenim, però la gent ho està demanant. Sobretot la gent jove que no porta diners a sobre. Per exemple, hi ha gent que diu: mira, no puc passar per la botiga, me fas unes fotocòpies, me les deixes al bar del costat i t'ho pago per Bizum. Clar, encara no tenim aquesta possibilitat, però properament segurament que sí.
1: És que tot això, Yolanda, ens porta les diferències generacionals a l'hora de pagar.
0: Sí.
1: I els costums. Primer de tot, és important pagar i de tenir diners, eh?
0: Això, per descomptat.
1: Exacte, sigui el mètode que sigui, no? Però fixa't tu, la gent jove reclama Bizum. La mitjana edat, jo crec que són més addictes a les targetes. I els de més edat, diners en efectiu. Inma ens confirma qui porta ara aquests diners en efectiu.
2: Gent gran, sí. Aquest comerç és, bueno, és una barriada que hi ha molta gent gran i ells, els diners els hi agrada tocar-los, perquè és com a que ho dominen més. L'edat té molt que veure.
1: Exacte, l'edat té molt a veure, eh? I els costums, eh?
0: Sí.
1: De la manera que han pagat, no? Quan som joves, i a la gent gran, doncs, l'efectiu encara li agrada més.
0: I a COPE Catalunya, Sergi, hem escoltat avui també a l'Emiliano Maroto, d'Agrupament de Botiguers i Comerços de Catalunya. Com ho veuen tot això des del gremi de botiguers?
1: Sí, hi ha dues coses importants. Primer, sí, és una alternativa més que es dona a l'hora d'oferir al client un altre sistema de pagament, i per tant l'Emiliano Maroto ho veu bé.
3: A nivell operatiu, per nosaltres, un mitjà més de pagament, és un sistema de pagament que està regulat, per tant, per nosaltres, fabulós. O sigui, no és igual en efectiu, no és igual en targeta, que serà en el BID.
1: Clar, són els tres sistemes. Quan parlem de la targeta, al cap i a la fi, aquí també hi ha aquesta batalla, eh? La targeta Visa i Mastercard, que són empreses americanes, Bizum, una empresa espanyola i, per tant, europea. Però amb el Bizum hi ha un gran avantatge pels botiguers, i és, Yolanda, que el cobrament és com l'efectiu, instantani.
3: És instantani. Les targetes de crèdit del pagament estem ara entre 24 i 72 hores, ja que te queda reflectit l'abonament en la compte. Aquesta és una gran avantatge. Ara és veure aquesta transacció, quan la fem per el TPV, quin cost té.
1: Tothom està d'acord que s'anirà imposant, que tots els comerços s'aniran adaptant, també les entitats bancàries, i per tant el que avui és una novetat, d'aquí uns mesos serà autèntica normalitat, no? I el que no ho disposi, doncs, tindrà en aquest cas, davant del que sigui la seva competència, una desavantatge. Però també la història del Bizum ens porta, com hem dit abans, Yolanda, amb aquest sistema de pagament, i fixa't tu que hem tingut a COPE Catalunya també el portaveu de la OCU, Enrique García, el qual ens ha confirmat de que hores d'ara pagar en efectiu, tot i que sigui estrany, és un dret. És a dir, es va tenir que fer una norma per protegir jurídicament el fet del pagament en efectiu, com ens ha recordat l'Enrique García.
4: por razones, bueno, pues que son del propio comercio, pero que evidentemente incumplen la norma, pues no permiten ese pago en metálico, ¿no? Y hay que recordar, pues, que esto es un derecho, ya reconocido en la norma, y que siempre se tiene que respetar el pago en metálico, que es de uso común.
1: Per tant, aquest pagament en metàl·lic que afectaria a milions de persones de més edat, doncs és un dret i tothom, tots els comerços, té l'obligació d'oferir-lo. No el pot ni eliminar ni el pot limitar. Ara tenim ja tres formes de pagament. Cada vegada és cert que portem menys diners amb efectiu a la nostra cartera, però que ara hi ha un sector de la població que ho porta i evidentment és un dret.
0: Molt bé, doncs de moment, vaja, avui és l'estrena, podem començar a pagar amb Bizum en els comerços. Com tu deies abans, Sergi, potser hi ha una mica més de recels en funció de l'edat, però vaja, d'aquí a 4 dies segur que ho tenim tots per la mà i en qualsevol cas és una opció. No és una obligació,
1: Exacte.
0: Sergi Tor.
1: L'important és tenir aquesta capacitat adquisitiva.
0: Exacte. Molt bé, Sergi, que vagi molt bé. Fins demà.
1: Bona tarda, Yolanda.
0: Adeu.
5: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
6: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
5: Si con las humedades te las tienes que ver.
6: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
7: Murprotec.
0: I d'aquí un moment parlarem de celiaquia. Dissabte passat va ser el Dia Internacional d'aquesta malaltia i parlarem d'un avenç mèdic que han desenvolupat científics de Barcelona i que obre la porta a l'esperança a aquests malalts. Han creat una molècula que es diu celiacasa, que és capaç de degradar els compostos del gluten que donen més problemes. Una molècula, sens dubte, que pot millorar molt la qualitat de vida de les persones que pateixen celiaquia.
8: La Linterna.
9: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
10: El Papa León nos ha dicho:
11: la paz comienza con cada uno de nosotros, con la forma en que miramos a los demás.
10: Si esta frase te ha removido, imagínate poder escucharle en primera persona en España entre los días 6 y 12 de junio. No te lo pierdas e infórmate en nuestra web conelpapa.es.
11: Alzad la mirada.
12: Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
13: Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
14: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
12: Vente a la Mutua y todos contentos.
14: Condiciones en Mutua.es.
15: Este miércoles, en Mediodía COPE, estaremos como en casa en el Salón Inmobiliario SIMA en Madrid. Un programa especial para conocer la realidad de la vivienda con datos reales y consejos para decidir con seguridad. Las claves nos las dará la presidenta del Consejo General del Notariado. Recuerda, este miércoles en Mediodía COPE.

0: A Catalunya es calcula que hi ha gairebé 75.000 persones celíaques, però és veritat que encara és una malaltia infradiagnosticada i només una de cada quatre persones afectades té un diagnòstic confirmat. Acabem de celebrar el passat dissabte el Dia Internacional de la Celiaquia. Ja sabeu que es tracta d'una malaltia autoimmune provocada pel consum de gluten i del que volem parlar avui és d'un avenç mèdic per tractar aquesta malaltia que ha desenvolupat un equip de científics de Barcelona i que, de forma molt resumida, doncs consisteix en una molècula que és capaç de degradar els compostos del gluten que donen més problemes. Qui ens ho explicarà segur molt millor és el doctor Francisco José Pérez Cano, que és director de l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Facultat de Farmàcia de la UB i un dels autors d'aquest estudi. Què tal, doctor? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Aquesta molècula li heu posat el nom de celiacasa, és una molècula artificial, i expliqui'ns una mica quina és la seva feina, què és el que fa.
1: Pues mira, és una molècula artificial, com tu dius, però inspirada una mica amb la natura, perquè de fet la idea va sorgir precisament d'aquesta molècula que estava present en una planta carnívora, amb la planta que es diu Nepenthes benzata. A partir d'aquí doncs, es va observar que en aquests sucs gàstrics hi havia aquesta activitat amb aquesta capacitat de degradar proteïnes tan important, i és a partir d'aquí d'on va sorgir la idea de buscar una molècula que fos capaç de trencar el gluten, no? Però no de qualsevol manera, sinó d'aquella manera que fos que tingués la capacitat de trencar-lo per no produir aquells fragments que són realment els perillosos, no? Per una persona que té algun tipus de reacció adversa al gluten, no? I és a partir d'aquí que vam dissenyar aquest enzim, no? Aquesta celiacasa, no? Amb la idea de tancar aquesta celiaquia, no? I l'idea és aquesta, que és un enzim que és capaç de, quan tu l'ingereixes, no? T'arribaria aquest enzim a l'estómac, on es troba amb un pH molt àcid, i allà és on realment aquest enzim és molt, molt actiu, és molt potent. Pot trencar aquest gluten, pot fer uns fragments tan, tan petits, que després ja no poden causar cap dany, no? I potser la importància d'aquesta molècula precisament és aquesta, és el fet que actua a nivell de l'estómac, i per tant evita que aquests fragments que després podrien fer el dany a nivell de l'intestí mai arribin. I d'aquesta manera doncs, mai es desencadena doncs, aquest mal que es pot produir amb una malaltia celíaca, amb aquesta destrucció de les vellutes intestinals, no? Fabricant autoanticossos, doncs tot això, aquest enzim, ho podria evitar.
0: I una de les coses més importants que aconsegueix aquesta molècula és que actua en fases molt primerenques, no?, de la digestió.
1: Exacte, és justament això. La idea és que, com que ho fa a nivell de l'estómac, doncs evita que en cap moment pugui haver-hi cap fragment que pugui generar un dany després, perquè no es genera el dany, en el cas dels pacients celíacs, és a nivell de l'intestí, no? Doncs nosaltres, amb aquest enzim, el que d'alguna manera aconseguim és que en cap moment pugui arribar un d'aquests fragments a l'intestí, perquè d'alguna manera la celiacasa ja s'ha carregat abans.
0: Els resultats amb ratolins han estat molt prometedors, no? Quins símptomes o danys van aconseguir reduir exactament amb aquesta molècula?
1: Pues bé, una vegada vam veure, no?, que efectivament aquesta molècula era capaç de trencar el gluten, no? Precisament la idea era dir, vale, però és capaç d'evitar, no?, el dany que produeix aquest gluten doncs amb aquestes persones sensibles. Doncs per això ho vam fer amb aquest model, un model de ratolí de malaltia celíaca, no? Són ratolins que ja tenen aquesta genètica, no?, per ser i per tenir aquesta malaltia celíaca. I per tant, quan els donàvem aquests ratolins celíacs gluten, no?, i per tant desencadenarien, no?, la malaltia, però a més li donaven la celiacasa, evitaven que apareguessin doncs, els típics marcadors que s'observa en una persona celíaca, que és això, és la destrucció de les vellositats intestinals, no?, del que seria l'arquitectura de l'intestí, però a més també evitava la producció de certs, el que se'n diuen autoanticossos, no?, que són aquests anticossos en contra de les seves pròpies estructures, i també una mica el que és la reducció de la inflamació i fins i tot de la modificació que es produeix de la microbiota.
0: I quina diferència hi ha, doctor, entre aquesta molècula i altres compostos més genèrics que ja existien, com les glutenases?
1: Pues mira, de fet, glutenasa el que fa referència precisament és això, que és un enzim capaç de degradar el gluten. És a dir, podríem dir que aquesta celiacasa, doncs, de fet, és una glutenasa, no?, trenca el gluten. Però què té de particular aquesta? Doncs, com abans comentàvem, no?, que és capaç de degradar-la de forma que ho fa en fragments tan petits doncs que ja és impossible, no?, que els trossos que queden puguin provocar un dany, això és important, però l'altre dels dos, potser tres més importants d'aquest enzim respecte d'altres que poguessin haver-hi, és que, com dèiem, actua a nivell de l'estómac. Sí? Altres glutenases que poden haver-hi no actuen a nivell de l'estómac, actuen a nivell de l'intestí. I, per tant, allà els fragments ja es poden produir i ja poden provocar el dany. No? Per això el que és important és que aquesta acció es faci de forma molt, molt primerenca. No? Per tant, molt útil que ho fa això, no?, aquest pH àcid de l'estómac, però, a més, és que és capaç d'actuar en quantitats molt, molt petites. Sí? Fins ara, altres enzims que hi ha necessiten haver-hi molta, molta quantitat per poder degradar el gluten. En canvi, la celiacasa, en molt petita proporció, ja és capaç de ser molt efectiu i degradar molta quantitat de gluten.
0: I aquesta molècula no substituiria una dieta sense gluten, no? O sí?
1: De moment, amb els nostres estudis, òbviament, no? Que amb els que hem pogut fer fins ara, no podem dir que aquesta molècula pot substituir, no? Una dieta sense gluten. De fet, l'objectiu seria que acompanyés amb aquesta dieta sense gluten, però el que aconseguís, doncs, seria realment, doncs, dotar d'aquesta seguretat que realment s'està fent de forma correcta, no? Perquè, tot i que els pacients, no, que tenen alguna reacció adversa al gluten, que no tenen per què ser només celíacs, també és d'intolerància al blat no celíaca, o fins i tot els al·lèrgics al gluten, no? L'única alternativa és dieta sense gluten, però no és tan fàcil fer-la. Una casa pot controlar l'entorn, però quan te'n vas fora, no, a fer un àpat, quan te'n vas a casa d'algú, quan compres algun producte que potser, doncs, no està clar l'etiquetatge, no? És molt, molt fàcil que sense voler estiguis prenent, no, doncs, petites quantitats d'aquest gluten. Aquesta glutenasa, no, aquesta celiacasa, el que faria és que, independentment d'aquestes petites, no, a presència de gluten en el teu entorn, doncs, en principi, no generarien un problema perquè aquest enzim els degradaria.
0: Clar. I efectes pràctics, doctor, quin impacte podria tenir aquesta teràpia en la qualitat de vida dels pacients?
1: Bueno, doncs mira, a mi m'agradaria poder dir que realment aportaria una gran qualitat de vida als pacients. Per què? Doncs perquè la situació d'una persona que ha de seguir una dieta sense gluten, doncs és un estrès emocional continu, no? D'una inseguretat contínua de si realment el que estàs menjant, doncs, té gluten o no té gluten, si ho fas de forma correcta, si has netejat de forma correcta les superfícies on estàs treballant, si pots anar o no a aquell restaurant, etcètera, etcètera. Això d'alguna manera doncs podria acompanyar amb aquesta dieta sense gluten, però faria que poguessis tenir una vida més tranquil·la, no? Emocionalment, doncs, realment, doncs, molt més saludable.
0: Clar. I es podria utilitzar en tots els pacients de celiaquia, no entenc?
1: Sí, en principi no hi hauria cap problema.
0: No hi ha cap contraindicació ni per qualsevol pacient.
1: Exacte, resulta més a més que si comens un enzim que actua a nivell de l'estómac, només ho fa a l'estómac, de forma que un cop passa a nivell de l'intestí, on les condicions canvien, ja deixa d'actuar. I a més es degrada pels nostres propis enzims digestius. Per tant, no genera cap tipus d'efecte advers.
0: I en quina fase estem ara mateix, doctor? Això quan serà realitat? Efectes pràctics?
1: Pues mira,
0: que és el que li interessa a la gent que té celiaquia, evidentment.
1: Exacte. Ara estem en la fase preclínica. Vol dir que hem demostrat que a tots els nivells de laboratori funciona. Ara ens falta fer el salt, no, a l'humà i veure que això realment, doncs, es pot demostrar que té aquest impacte en humans. Per això, doncs, primer s'han de fer una sèrie de proves prèvies, no, d'assegurar que no és tòxic, d'assegurar que és segur, i a partir d'aquí, doncs, ja fes l'estudi clínic en humans. Això requereix, el punt crític, no, és que requereix molta inversió. Requereix que tinguem, doncs, això, no, doncs, empreses al darrere que creguin en nosaltres, que puguem tenir la subvenció suficient com per poder fer aquests estudis, no, que estan molt protocolitzats i són molt costosos, no? Però si aconseguim fer aquesta fase, la idea és que nosaltres voldríem que en uns anys, 3 anys, per exemple, si tot va bé, doncs potser ja el podríem tenir en el mercat com a suplement.
0: Molt bé, doncs seguirem de prop com avança aquesta investigació fins que es pugui tastar en humans i vaja, si això es tradueix en una nova eina per millorar la qualitat de les persones amb celiaquia, doncs serà fantàstic. Ens quedem en que les expectatives són bones, que això és l'important. Doctor Francisco José Pérez Cano, director de l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Facultat de Farmàcia de la UB i un dels autors d'aquest estudi, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, bona tarda.

0: Els agents rurals faran vaga la setmana que ve, els propers 26, 27 i 28 de maig, per reclamar millores laborals i denunciar també la precarietat del cos, que vaja, ja fa uns anys que s'arrossega. Parlem amb el Lluís García, que és delegat sindical de Comissions Obreres als agents rurals. Què tal, Lluís? Bona tarda.
1: Bona tarda, bona tarda.
0: Podem dir que hi ha un factor, vaja, sobrevingut, no?, que està tensionant encara més la situació en la que us trobeu i que és la pesta porcina, no?, que està posant a prova, a partir d'alguna manera, una plantilla ja saturada. No sé com us està afectant aquesta situació.
1: Bé, el col·lectiu dels agents rurals ja feia temps que no estem contents amb la situació, però l'operatiu, el participar a l'operatiu de la PPA ha fet aflorar totes les deficiències que tenim, perquè demanda un percentatge elevat cada dia de tots els agents que treballen, que han de fer desplaçaments fins a Barcelona per fer unes tasques molt específiques, i ni l'horari que tenim ni que tenim establert l'estem incomplint contínuament per donar servei amb aquestes tasques.
0: Una de les previsions de la direcció d'agents rurals és incorporar 100 persones més d'una empresa privada per poder alliberar personal d'agents rurals de cara a l'estiu, perquè clar, el brot de pesta porcina sembla que encara donarà molta feina, no? Jo no sé si aquesta mesura us sembla suficient, si el fet que es contractin persones d'una empresa privada us sembla bé, malament?
1: Bé, nosaltres, pel que fa a l'operatiu de la pesta porcina, realitzem tasques especialitzades que difícilment podran ser suplides per personal extern al cos. Estem aixecant actes, donant traçabilitat a les mostres de sang, estem fent captura directa de porc senglars, i això dubto que ho pugui fer una empresa privada.
0: Més enllà d'aquest factor concret, no?, de la pesta porcina, vosaltres denuncieu que hi ha una manca crònica d'efectius, manca de conciliació, no es poden cobrir algunes jubilacions, els sous també estan per sota d'altres cossos operatius, i tot això a les portes de l'estiu, no?, de la campanya d'incendis també, quan se suposa que haurien d'estar tots els efectius en les millors condicions.
1: Bé, aquest estiu el cos d'agents rurals estarà, si li ajunta molts factors, que farà que estiguem sota mínims. Se'ns aprova la prejubilació, es jubilaran durant aquest any, se jubilen 100 persones, sobre una plantilla de 600, se jubilen 100 persones. Aquest any no entra gent nova, portàvem 3 anys que cada any teníem una nova promoció, aquest any no tindrem, i a més el fet de la PPA farà que en moltes àrees bàsiques no puguem complir ni els serveis mínims de cara a la prevenció d'incendis.
0: Escolta, i com hem arribat a aquesta situació? Perquè clar, fa uns 20 anys que es va aprovar la llei del cos d'agents rurals, estem parlant també d'un cos que té 40 anys, no?, aproximadament, però que no s'ha posat al dia. La pròpia direcció del cos reconeix que la manca d'efectius s'arrossega des del 2009. Com estem encara en aquesta situació?
1: Bé, una mica el que ha impulsat la vaga és el fet de veure que ja fa uns anys que estem a interior i se'ns continua tractant com un cos de segona divisió. En molts àmbits no ens podem comparar ni en la plantilla ni en les condicions que tenen Mossos d'Esquadra i Bombers. I això ara, per desgràcia, aquest estiu ha culminat tot en els mateixos mesos.
0: Reclameu vosaltres una negociació urgent amb el Departament d'Interior. No sé si hi ha alguna previsió en el calendari, si heu parlat.
1: Bé, de fet, negociació ja feia molt temps que en teníem, però sense concretar res. I ara, per fi, sembla que hem començat a concretar fets, i el dia 22 tenim una reunió molt important amb el departament que ens ha de passar el que ens ofereix, i serà on decidirem després els sindicats si van davant la vaga o la desconvoquem.
0: O sigui, encara hi ha possibilitats de que aquesta vaga no es faci.
1: Bé, la vaga està convocada i la gent té ganes de vaga perquè la situació s'ho mereix, l'estat en què ens trobem. Però si l'administració recapacita, igual es desconvoca, sí.
0: Molt bé, doncs estarem molt pendents de com acaba aquesta reivindicació. Lluís García, delegat sindical de Comissions Obreres als agents rurals, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
1: Vale, d'acord, merci.
0: Bona tarda.
2: La Linterna. COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
4: Estàs escoltant
5: COPE Tarragona.

0: Vive en COPE el mayor despliegue de la radio con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
1: Empieza España.
0: Más de 30 enviados especiales. 200 horas en directo desde Estados Unidos, Canadá y México. Cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
1: Hacemos el resumen.
0: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego.
2: España está cada vez mejor.
0: Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
3: Don Luis de la Fuente.
4: Hombre, encantado de estar aquí con vosotros.
0: Desde el 11 de junio, el Mundial se escucha en COPE. Y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales.
5: No es solo información, es saber dónde mirar.
6: El problema está en todos los que se bajaron en la isla de Santa Elena. Bueno, allí en esa isla se bajaron 30 y se dispersaron. Y ahora hay que localizar a esos 30 y los contactos que hayan tenido esos 30. Pero miren, el operativo técnicamente impecable, como era previsible, que España estas cosas... Pero todo esto se podía haber hecho sin las torpezas políticas, sin seguramente el exagerado despliegue mediático.
7: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
8: De dilluns a divendres, Esports COPE. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
9: L'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
10: Hola, Joan, molt bona tarda.
9: Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. L'actualitat del Girona, Albert Díez, bona tarda.
11: Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
8: Un equip guanyador.
12: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
8: COPE Catalunya i Andorra.
13: Nou minuts i les 8. El govern central i la Generalitat es reuniran dimecres a la comissió bilateral que se celebrarà a Madrid i que servirà per donar llum verda als acords que permetrien l'aprovació dels primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Mar Puerto, bona tarda.
14: Bona tarda. El principal acord entre executius donarà llum verda, entre altres qüestions, a la nova línia de tren orbital, el Consorci d'Inversions i el nou Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Aquesta reunió comptarà amb la presència del ministre Ángel Víctor Torres, així com també del conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, i en aquest cas serien els primers pressupostos des de que Salvador Illa va arribar a la presidència. La línia del tren orbital connectarà diverses ciutats de l'àrea metropolitana sense passar per Barcelona, tindrà 120 quilòmetres, 40 estacions, i el calendari més optimista fixa l'obertura l'any 2041. Tot i això, el desplegament seria per fases que podrien funcionar de forma independent. La primera, entre Granollers i Terrassa, és l'única que avui té el finançament garantit a través del Pla de Rodalies 2026-2030. Sergi Saurín, director del Centre d'Innovació de Transports i professor de la UPC, explica què li sembla aquest acord.
15: Això suposa en 15 anys doncs, que no hi hagi restriccions pressupostàries, que tot vagi bé, però hem de tenir present, com dèiem, que tenim unes infraestructures que són molt prioritàries i aquesta és una infraestructura que té un cost molt important. Per tant, és viable el 2040, s'ha planejat així, però el que ens diu l'experiència és que serà molt difícil complir amb aquest calendari.
14: Ara bé, els especialistes alerten que aquest nou projecte no pot fer oblidar els problemes actuals de Rodalies. Recorden que la xarxa continua acumulant incidències i defensen que les inversions per modernitzar-la encara són insuficients. L'alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, Pere Bernet, recorda que la mobilitat és un dels principals problemes dels municipis de la segona i tercera corona.
16: No som àrea metropolitana, però estem a poc més de 30 quilòmetres de Barcelona. Això vol dir que vivim, gaudim i patim els avantatges i els inconvenients de tenir la capital catalana tan a prop. I, evidentment, la mobilitat és un dels principals maldecaps per molta gent dels nostres pobles. Evidentment, el tren orbital és futur, és progrés, connecta el territori, connecta els nostres municipis. És que és bo per la gent.
14: Per la seva banda, l'alcalde de Vilafranca del Penedès, Francisco Romero, destaca que suposa un canvi de model molt reivindicat.
17: I trenca una mica els models, perquè en definitiva estem parlant de fer un nou progrés basat en la personalitat i l'existència de totes aquestes ciutats, que complementa molt doncs, tot el que sempre demanem, la connexió cap a les grans ciutats, però que això moltes vegades el progrés es concentra més cap al més gran i aquí és un altre model que des del municipalisme sempre s'havia plantejat, no?
14: Qui també opina de la mateixa manera és l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, que recorda que el projecte ha estat molt reivindicat al territori i espera que realment es faci realitat.
18: És un projecte que
1: De fet, fa 20 anys, almenys a Sitges, fa 20 anys que tenim reservats els terrenys, i a molts altres llocs també. Vull dir que alguns de nosaltres fa molts anys que ho perseguim això i que ens ho creiem. I per tant, tenir aquest terreny ja reservat per fer aquest orbital i mantenir-lo encara és perquè realment hi creiem. I per tant, ha de ser realment una realitat, no?
14: I l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, també destaca la importància de vertebrar Catalunya més enllà de Barcelona.
3: I que crec que també és una manera d'entendre el país, molt més enllà d'aquest barcelonocentrisme. Jo sempre dic que volem que la capital li vagi bé, quan a la capital li va bé ens va bé a tots, però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris. Per exemple, el que jo representem amb aquest arc són pràcticament més d'un milió de persones, i per tant que en aquesta Catalunya que està creixent també doncs un missatge de com anem a fer aquests serveis públics, no? Com anem a fer aquest transport ferroviari doncs més enllà d'aquesta corona. Això és importantíssim.
14: A més de la línia orbital, la comissió bilateral també es farà efectiu l'acord perquè Catalunya tingui majoria al Consorci de la Zona Franca. Iolanda.
13: Molt bé, gràcies Marc. Fins demà. Gràcies. Que vagi molt bé.
14: Igualment.
13: I tota la informació esportiva ens la porta avui el Juan Arias. Juan, què tal? Bona tarda.
4: Què tal, Yolanda? Molt bona tarda.
13: I el Barça, a cara o creu?
4: Sí, la cara, la notícia bona en aquest sentit és la renovació de Hansi Flick. La creu, atenció, la lesió de Fermín que el deixa fora del Mundial. Ens ho explica l'Helena Condis. Helena, què tal? Bona tarda.
10: Què tal, Juan? Molt bona tarda. Doncs la pitjor notícia que podíem esperar. Fermín López s'ha d'operar i espera el Mundial. Té una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, que es va fer la primera part de l'intrascendent Barça-Betis, i demà mateix s'espera que passi pel quiròfan. El comunicat del Barça no parla del temps de baixa, però en aquest tipus d'intervencions mínims són 2 mesos abans de tornar a competir, abans de tornar a jugar. Per tant, un cop duríssim per Fermín, que diu adéu al Mundial. La nota positiva del matí a Can Barça ha estat la renovació de Flick fins al 2028. Ha signat el seu nou contracte en acte privat al costat de Rafa Juste, president en funcions. També era present Jan Laporta, el president electe. El club a les seves xarxes ho ha anunciat amb aquest missatge. Flick continuarà fent Barça, fent ciutat, fent país. Ara ja està centrat en planificar la propera temporada. La gran prioritat, portar un davanter centre que faci gols després de l'adeu de Lewandowski, que ahir va rebre l'homenatge del Camp Nou.
4: Gràcies, Helena. I pel que fa a l'Espanyol, continuarà a primera divisió després de la victòria ahir al Camp 2-1 i amb Manolo González com a entrenador. Quique Iglesias, bona tarda.
18: Bona tarda. Tot s'ha indicat que Manolo González seguirà sent l'entrenador de l'Espanyol, salvat ahir matemàticament a la temporada 26-27. Té un any més de contracte després de la permanència i Monchi té plena confiança amb ell després d'haver estat uns dies analitzant la situació. La victòria d'ahir, el manteig dels seus futbolistes i que l'afició vol que Manolo continuï també ha estat una peça clau en el futur d'un entrenador que ha donat 2 dies de festa a la plantilla. Tornarà a la feina el proper dimecres pensant en el partit contra la Reial Societat. Una carambola faria que l'Espanyol jugués la Conference League la propera temporada. Per això ja forma part d'una història que encara hem de viure.
4: Gràcies, Quique. I el que pitjor ho té relativament és el Girona, que jugarà la permanència a primera divisió contra l'Elche a l'última jornada de la Lliga a Montilivi. Albert Díez, bona tarda.
19: Hola, bona tarda. Setmana clau pel Girona per continuar a primera. Si el dissabte guanya l'Elche a Montilivi, seguirà la màxima categoria del futbol espanyol. Qualsevol altre resultat el fa perdre la categoria. Michel Sánchez.
20: Depender de ti es oro, porque no toca lamentarse de nada. Y la sensación que tengo es que el equipo tiene la capacidad de volver a hacerlo. No será una semana de nervios y cuando uno está convencido de algo, lo que tiene que sentir es seguridad. Y vamos a ir a por el Elche, vamos a ir a por ellos. Necesitamos la victoria y vamos a luchar por ella.
19: El Girona espera penjar el cartell de tot venut i avui està pendent de les proves mèdiques a Alejandro Francés, lesionat al Metropolitano.
4: Gràcies, Albert. Parlem de bàsquet perquè Xavi Pascual deixarà el Barça al final de la temporada per anar-se'n al Dubai. El tècnic s'ha reunit amb el club i li ha comunicat que farà ús de la clàusula de 400.000 euros per sortir del Barça fora de les promeses incomplertes per part del club. A Dubai, el de Gavà serà el tècnic millor pagat de l'Eurolliga. D'altra banda, a l'Uni Girona, el tècnic Roberto Íñiguez renova una temporada més. També podem parlar de motos,

0: Gran Premi de Catalunya, i avui ha tornat a caure's els tets que es fan a Montmeló. El madrileny pateix ferides al colze esquerre i a la cama dreta, sense que s'observin trencaments visibles.
1: Doncs més esports d'aquí a mitja horeta en aquesta mateixa sintonia. Gràcies, Juan, que vagi molt bé. Fins demà.
0: Bona tarda, que vagi bé. Que vagi bé.
1: Ens acostem a les 8 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí i d'aquí a uns pocs segons et seguim explicant tot el que t'interessa, com sempre, a la linterna d'Àngel Expósito. Que vagi molt bé. Fins demà.

0: Parlarás amb un amic.
1: Hola, soy Malú y les mando un besazo enorme a todos los amigos del programa Momentos de Luis Rodríguez.
0: Ens agrada escoltar-te. Momentos, un programa de confidències. A viva veu.